0: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
1: Guess I'm

0: Premi Cerverí 2026. Vota a la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: pagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els reis desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't.
4: Beautiful teacher.
3: ICAT, la ràdio inquieta.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, trapelles, benvingudes un programa.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Desicat.
1: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves però l'alarma segueix sonant.

estiu. Escolta i cap.

0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: tant, ets un cas de manual. Pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués patit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Però hi vaig a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvé, you know, I come and go.
1: Escoltes i cas.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

tria el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I som millor contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porta tu per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demanar.

0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Activa el mode estiu. Escolta i cap.

l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

i cursant-se a distància navegant de màxima velocitat. Ignoren que només som un animal que té dificultats per nedar. Diguen covard, però he tornat a saltar, he tornat a saltar.

0: De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de revista a tovalló de paper.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
1: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: parar, frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Nacional de Ceuta i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà també el Consell de Ministres. És un organisme que liderarà el ministre de Política Territorial Ángel Víctor Torres. I les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya, amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Tarragona i el Camp de Tarragona van ser una de les zones més afectades, amb carrers inundats, arbres caiguts, desperfectes en habitatges i afectacions al trànsit i també al servei ferroviari. Els bombers van atendre un total de 491 serveis relacionats amb aquestes pluges. A Ponent, la pedregada va afectar també diversos municipis del Segrià, com Almenar, Corbins, Albatàrrec i Lleida, amb danys especialment preocupants als cultius de fruita. També hi va haver pedra de grans dimensions al Priorat, a la Ribera d'Ebre i la Cerdanya, i al Vendrell la pluja va tornar a inundar el pas sota la Nacional 340 i els serveis d'emergència van haver de rescatar també un veí atrapat dins del seu vehicle. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident múltiple a l'AP7 a Freginals, direcció Barcelona, deixa només un carril obert i provoca retencions importants. A banda, també una avaria a l'A2 a Esparreguera, continua deixant un carril tallat direcció Lleida. A més, la Ronda de Dalt recupera avui també el carril que estava tallat en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'IES Vall d'Hebron i l'avinguda Vallcarca. Pel que fa al servei ferroviari, per robatori de cable entre Riells i Viabrea, Breda i Massanet-Massanes, hi ha retards a les línies R2 Nord i R11 de Rodalies. I un home va resultar ferit ahir després de ser atacat per un altre individu dins d'un vagó de la línia 4 del metro de Barcelona pels vols de les 11 del matí. La víctima va patir talls al coll i també a l'esquena i va ser traslladada a l'hospital, tot i que no estem per la seva vida. Els Mossos van detenir poc després el presumpte agressor a l'estació de Joanic, acusat d'un delicte de lesions i un altre de desobediència. I el conductor d'un vehicle mort en una sortida de via, la C-58 a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental, després de caure per un terraplè. A banda, també la passatgera d'una motocicleta moria en un altre accident a la C-260 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, també en una altra sortida de via. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principis d'any, 88 persones han perdut la vida en accidents, 33 de les quals eren motoristes. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
3: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
6: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
3: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
1: Actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
7: Molt bon dia i benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Salutacions i ben trobats en aquesta nova jornada. Avui és dimarts 25 d'agost. Aquí comença el nostre temps de l'ona d'O13. Avui us haurem de demanar una mica de disculpes perquè tenim la nostra veu una mica afectada. I és que amb aquests canvis doncs, de temps, de temperatures, de calor, aires acondicionats, etc., etc., doncs segurament que més d'un esteu també en aquesta situació. Aquí a la casa ja en tenim algun company que també pateix el mateix. Així que us demano disculpes i la vostra comprensió. Intentarem fer el que puguem. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta jornada d'avui dimarts, com dèiem, marcant el calendari avui dia 25. I d'aquí una estona ens anirem a veure què és el que marca, què és el que regeix aquesta jornada. Una jornada en el que de nou hem de parlar de pluja, unes pluges que es van portar, diguéssim, el més fort la ciutat de Tarragona, però també els barris marítims de Coma-ruga també ens va tocar rebre, així com a poblacions com a Roda de Barà. Bueno, doncs molt bon dia i benvinguts a aquesta cita musical i informativa que arriba amb aquesta primera hora. Ens mudem de la tarda al matí per gaudir del que ens ocupa habitualment amb la quarta hora, traspassada aquesta hora. I recordeu que tenim el WhatsApp de participació, el 686-1091, que cada dia us fem una pregunteta, a veure si us voleu endur les tasses i també les bosses corporatives de Ràdio Televisió El Vendrell. D'aquí una estoneta ens aturarem per veure què és el que ens marca la jornada i més tard la nostra brisa de matí, el que hem de saber, les notícies locals de comarca, nacionals, internacionals i d'última hora, que venen molt protagonistes per al temps. Farem també el repàs dels titulars i les últimes notícies que obren al món i a Catalunya. Farem una previsió també del temps i també ens quedarem amb el nostre àlbum retro en el que ens introduirem, ens estem introduint aquests dies en la història de la música, així com també les versions que més s'han versionat al llarg de la història, també curiositats. I com sempre, ja sabeu, envoltats de bona música. Espero i desitjo que estigueu molt bé disfrutant de la jornada, d'aquest petit canvi de temps que estem tenint, encara que avui venien així com una gas de caloreta. Espero i desitjo, l'ho dit, que estigueu molt bé i benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell.

0: escoltant Ràdio El Vendrell.
1: Doncs després d'aquesta introducció, que sempre va molt bé estar ben relaxat i començar amb bona música al matí o l'estona ara mateix, perquè molt segurament que encara esteu de vacances i el ritme és d'una altra manera. I si no, doncs acompanyem-vos en el moment que us agafi ara mateix. Avui, en aquest 25 d'agost, se celebra principalment el Dia Internacional del Perruquer i la Perruquera, una data que ret homenatge a tots els professionals de la perruqueria, l'estilisme i la barberia. L'origen d'aquesta celebració es remunta al segle XIII, coincidint amb la sacrificació del rei Lluís XIV de França, qui va dignificar oficialment la professió en reconèixer el seu perruquer personal com a home lliure. Amb aquesta celebració, majoritàriament el mateix dia també coincideix altres efemèrides destacades. Avui és el Dia Mundial de la Cura de la Pell, una jornada per conscienciar sobre la importància de protegir i mantenir sana la salut dermatològica. O també avui és el Dia del Ramen, dedicat a aquest famós i tradicional plat de fideus d'origen asiàtic. El 25 d'agost, el Santoral ens informa de... Avui els sants, avui Sant Lluís IX de França, rei de França del segle

XVIII, conegut pel seu esperit de penitència, oració i d'amor cap als pobres. Sant Josep de Casalans, Sant Genís d'Arla o Sant Genís de Roma. Altres sants recordats avui és Santa Coneguda, Sant Eusebi, Sant Eusperià, Sant Patrici de Neàpolis o Sant Pere de Benavent. El 25 d'agost ha estat també testimoni de diversos fets històrics o naixements importants a Catalunya. El que avui destaquem com a fet històric, el 1642 es va fer la Guerra dels Segadors, la ciutat de Perpinyà, que fins aleshores estava en mans dels terços castellans. És ocupada per les tropes franceses després de 4 mesos d'un dur setge. I ara també ens quedem fent una mirada cap a les festes i tradicions populars. El 25 d'agost és una data clau en el calendari festiu, coincidint habitualment amb celebracions de Sant Bartomeu, la festa que acull moltes festivitats en la província de Tarragona. I municipis que avui estan en festa major és Móra d'Ebre, que celebra els seus dies grans de festa major al voltant d'aquesta activitat. Avui també Batea, a la Terra Alta, Roda de Barà, que avui és el seu ja darrer dia de festa major. L'Arbós, que es troba immers en la seva emblemàtica festa major, habitualment del 21 al 26 d'agost. I Vallclarà, a la Conca de Barberà, un municipi perfecte si busques una celebració acollidora, ja que la seva festa major és d'un caràcter molt familiar i que acaba justament avui. Una miqueta més a prop ens agafa a Torredembarra, que aquesta jornada encara celebra les seves festes de Santa Rosalia. I, per últim, què és el que ens depara el temps? Un temps que està una mica, doncs, a capritx, podríem dir. Avui dimarts al Vendrell s'espera una jornada tranquil·la, assolellada, sense probabilitat de precipitacions. Una màxima que arribarà fins als 32 graus i que provocarà un ambient calorós. La temperatura mínima s'envoltarà cap als 23 graus durant la nit i aquesta matinada. I el vent bufarà de component oest tranquil, amb ratxes de 22 quilòmetres. I l'estat de la mar, doncs, estarà amb una temperatura entre els 27 i 28 graus. Doncs aquesta és la primera ullada que fem a la jornada d'avui dimarts, avui dia 25 d'agost, i d'aquí una estoneta obrirem, com sempre, el punt informatiu, la part informativa, que ens apropa les notícies de casa nostra i també de la comarca, de província i també d'arreu del món. D'aquí una estoneta.

amb aquesta sintonia és moment d'obrir el nostre punt d'informació que, com sempre, arrenca amb les notícies més pròximes de casa nostra. Avui en portada hem de començar parlant de que una tromba d'aigua i calamars arrasa a Tarragona, arbres caiguts, carrers inundats i danys múltiples. La gran part de les comarques de Tarragona ha viscut aquesta tarda de dilluns a un nou episodi de tempestes intenses amb pluja persistent, calamars de mida considerable, llampecs i fortes ratxes de vent. La ciutat de Tarragona no ha estat una excepció, igual que Reus, Cambrils, Salou, Vilaseca i altres ciutats del Tarragonès i del Baix Camp han patit la ira del cel. Amb menys profunditat, també els barris marítims de Coma-ruga, el barri marítim de Coma-ruga també ha vist de nou els seus carrers més a prop del mar inundats. La tempesta ha avançat d'oest per diferents comarques de la demarcació fins a descarregar sobre el mar. La primera part del xàfec ha durat uns 20 minuts i ha escombrat l'oest d'aquestes comarques del Camp de Tarragona. En alguns moments, la pluja i el vent han anat acompanyat de calamarsa, pedres de mides molt variables, alguns de més d'un centímetre de diàmetre. La intensitat de la pluja i pedra ha deixat a les fosques les localitats per on passava, ja que era tan forta l'aigua caiguda que impedia l'arribada de la llum solar. El diluvi ràpidament ha col·lapsat el trànsit, ha provocat situacions de risc i ha generat danys de tota mena. Arbres caiguts, arrencats de les mateixes voreres, motos navegant pel corrent dels carrers, residus, varis que arrossegava els carrers de Tarragona. I les carreteres, principalment problemes de mala visibilitat i o acumulació d'aigua en algun punt important. La circulació a l'AP7 i a la 340 pels trams de Tarragona en sentit Barcelona s'han convertit en una aventura molt perillosa. Hi ha hagut carrils tallats per caiguda d'arbres i una visibilitat reduïda per la cortina d'aigua i acumulació de la calçada. La tempesta s'ha desplaçat d'oest a aquest, deixant al seu pas diferents efectes en alguns carrers. Aigua i la calamarsa ha arribat a cobrir l'asfalt en blanc, mentre que les fortes ratxes de vent han provocat la caiguda de fulles, branques, arrencades d'arbres, una situació que ha deixat per alguns minuts un caos molt important en la ciutat de Tarragona i que també ens ha arribat d'alguna manera també a Coma-ruga i també passant per la població de Torredembarra i de nou Roda de Barà. Continuarem parlant d'aquesta situació meteorològica en altres aspectes també, però també hem de parlar de que els dansaires del Penedès han dedicat la ballada de sardanes que han fet aquest diumenge a Mauro Galindo, un dels pioners de l'entitat que ha traspassat el passat mes de setembre de desembre. La jornada ha estat la penúltima ballada dominical d'estiu i ha comptat amb una amb música de la cobla contemporània. Una ballada de sardanes d'aquest diumenge que ha estat molt especial. Els dansaires del Penedès han dedicat la trobada a Mauro Galindo, un dels pioners de l'entitat que ens deixava el mes de desembre. La cobla contemporània ha interpretat dues peces dedicades a la seva memòria en una jornada sentida i molt especial. La d'aquest diumenge ha estat la penúltima ballada dominical i la darrera tindrà lloc aquest diumenge 30 d'agost també a la Rambla amb la cobla La Principal del Llobregat. I l'equip de govern de l'Ajuntament del Vendrell ha fet balanç ahir de les actuacions fetes durant l'episodi de pluges extremes que s'ha viscut a la matinada de dissabte i que va provocar les inundacions generalitzades a la franja marítima. L'alcalde Kenneth Martínez ha demanat que s'impulsin canvis estructurals amb la gestió de les rieres i de les infraestructures que dificulten el pas de les riuades, com ara la Nacional 340 i la Via del Tren. Després de la reunió celebrada amb diferents cossos d'emergències de la vila regidors de l'equip de govern, l'alcalde ha volgut traslladar a les administracions superiors les necessitats d'impulsar canvis estructurals en diferents infraestructures que actuen com a barrera davant del pas de l'aigua, especialment la Nacional 340 i la Via del Tren al seu pas per Coma-ruga. L'alcalde també creu que les respostes que fins ara han donat a les administracions no són les adequades en l'actual context del canvi climàtic, on calen actuacions i protocols supramunicipals. La intensitat de l'episodi d'aquest dissabte es pot comprovar amb el fet de que en només 3 hores la policia local va rebre fins a 108 trucades de ciutadans sol·licitant els seus serveis.
I la plataforma Recuperem la Bocana del Riuet ha demanat a l'Ajuntament del Vendrell que reobri de forma preventiva la Bocana del Riuet davant del risc dels nous episodis de pluges intenses. Afirmen que l'estat actual d'aquest element provoca que l'estany es desbordi i l'aigua surti de manera descontrolada cap a la platja. Els episodis de pluges intenses viscudes a la matinada de dissabte i també la d'aquest passat dilluns a la tarda han deixat la zona al voltant de l'estany de Coma-ruga totalment inundada. Una situació que des de la plataforma Recuperem la Bocana del Riuet creuen que es deu al fet de que la Bocana del Riuet està taponada. És el fet de que és per això que l'entitat creu que cal fer una obertura preventiva de la bocana per evitar aquestes imatges es repeteixin abans de que es faci la reobertura definitiva pactada amb el consistori. Un dels motius pels quals es va fer l'obra de naturalització del Riuet, però es va precisament per evitar que arribessin a les aigües torrencials, ja que això n'afectava la qualitat de l'aigua. L'alcalde del municipi, Kenneth Martínez, ha fet referència a aquest fet a la roda de premsa que es va celebrar dilluns al matí per valorar les inundacions. I preguntat per les inundacions d'aquests dies, podrien afectar la zona del Riuet i la qualitat del bany, l'alcalde ha respost que són els socorristes i l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, els que han de limitar el bany mitjançant la bandera vermella si consideren que aquesta no és recomanable. I més notícies, en aquest cas parlem de Calafell, que prepara per la 27a edició del Mercat Medieval. Calafell ja ho té tot a punt per que arribi la 27a edició del Mercat Medieval, un esdeveniment amb una llarga tradició que celebra el nucli del poble. Els mateixos carrers on es feia el mercat de l'edat mitjana, a peu del castell, per això el municipi es trasllada durant uns dies a l'època medieval, amb els carrers més històrics ben guarnits, així com els comerciants que hi prenen part a les parades de productes artesanals. Enguany, el Mercat Medieval es desenvoluparà des de divendres 28 fins diumenge 30, amb un programa d'actes que inclou cercaviles musicals, espectacles de malabars o la presència de personatges fantàstics. Abans, el dijous, aquest dijous, es farà la tradicional prèvia amb un sopar espectacle medieval a la plaça Catalunya a partir de les 9 hores. El divendres dia 28 hi haurà la desfilada inaugural, que es farà a les 7 de la tarda. Pels carrers del poble hi haurà parades amb diferents productes, exhibicions d'oficis antics i activitats per als més petits. El castell està obert des de les 10 a les 2 del migdia i de 6:15 de la tarda a 9 del vespre. Darrere del castell també hi haurà campament medieval. La regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Calafell, la regidora Mònica Trepat, ha destacat que aquest esdeveniment és un clàssic amb milers de visitants que suposa un fort impacte econòmic al nucli antic, alhora que és una activitat on la gent del nucli del poble s'implica molt i participa de manera molt activa. I després de fer un repàs a les notícies de casa nostra i també més properes, és moment d'obrir les portades dels diferents diaris. Comencem amb la portada del Periódico de Catalunya. Ens diu que el govern recorre al CNI per agilitzar repatriacions a Ceuta. La Comissió de Salut Pública acorda, enviar 45.000 vacunes com a previsió. També ens diu que el cos provoca ampliar ja el pla de desenvolupament del 2022 de la ciutat autònoma. I Feijóo centra l'ofensiva a denunciar la gestió sanitària i el retard de les expulsions. També en portada ens diu que Tarragona, sota la pluja, la calamarsa, un nou episodi de fortes tempestes provoca inundacions i caiguda d'arbres. També ens diu en portada que els Estats Units amenacen amb tot l'abast del seu poder els que comercin amb Iran. L'administració de Trump anuncia una operació per asfixiar a Teheran. També ens diu que una de cada tres promocions a Barcelona ja ofereix pisos d'una sola habitació. I també ens parla de que Illa manté operatiu el grup d'experts per ajudar a aplicar el nou finançament. Les urgències ambulatòries a Barcelona superen els 208.000 entre el mes de gener i juliol. És moment d'anar cap a la portada de La Vanguardia. Ens diu que l'executiu crea l'autoritat única a Ceuta un més després de l'ASAL. El ministre de Política Territorial dirigirà l'organisme en el que també participarà
el president de la Ciutat Autònoma i el CNI. També ens diu, parlant d'altres notícies, de que Seikmuch, l'ultra que aspira a la majoria absoluta, Saxònia-Anhalt. I també ens diu que una caiguda de preus amenaça la viticultura. Ens diu també de que Burham ajudarà a Ucrania a fabricar míssils de llarg abast. I pel que fa als esports, ens diu que una etapa de la Vuelta guanyada per la Calamarsa. I aquestes són les notícies més destacades que ens ofereix a la Vanguardia. Anem amb busca de la portada de El Punt avui. Ens diu, amb una fotografia il·lustrativa, l'era del drac. La Xina reclama l'aspecte del seu estil de governança i paper de protagonista en el nou escenari internacional. El diari d'ahir també ens diu, xau pescau humans, les olimpiades robòtiques de la Xina fan a prevenir esgarrifances a la represa política i les pedregades. També ens parla d'altres notícies. Pel que fa a l'esport, el prolífic debut del Barça a la Lliga, els nous Gordon i Adeyemi. I també anem en busca d'altres notícies. En aquest cas ens centrem a la portada del Diari de Tarragona, que avui dimarts fa també il·lustrativa amb una fotografia del Serrallo, diu que nou temporal de pluja i pedra sense rebre el es alert. El diluvi d'aigua, pedra i vent arrasa el seu pas de Tarragona. No va haver alerta a la població i Protecció Civil justifica que no avisés el dissabte perquè hagués estat contraproduent. Els Mossos eviten un matrimoni forçat. Els pares volien casar la seva filla menor amb una amiga que va alertar la policia. I mirant cap a Vilaseca, investiguen si una funcionària va filtrar informació reservada i Tortosa ens diu que les festes de la Cinta s'apunten als espectacles dels drons. I per últim, anem en busca del diari Ara. Sánchez convoca el Consell de Seguretat Nacional 28 dies després. Ens diu que la Moncloa també accepta crear un comandament únic encapçalat pel ministre Ángel Víctor Torres i el vicepresident Cuerpo, anuncia un pla econòmic per a Ceuta mentre demana recursos a Brussel·les. També es fa ressò del temporal de que ha passat ahir a la tarda, el temporal castiga a Tarragona. Les comarques tarragonines ahir van patir a la tarda una tempesta de vent, pluja i una forta pedregada que van causar danys i inundacions que ens reporten en una imatge del Serrallo. També ens diu que indignació per l'agressió policial a un menor a Elx. I aquestes són les notícies més destacades, que acaben parlant de que Victoria Luengo diu que sempre ha sigut molt tossuda i perseverança en totes les seves coses, una de les entrevistes que ens ofereix el diari. Anem en busca d'altres notícies, notícies d'Espanya, una mirada més àmplia. Què passarà amb els menors migrants a Ceuta? Claus en el protocol del trasllat a Península. També ens diu que Robles obre la ronda de compareixences de ministres al Congrés per la crisi de Ceuta. I també ens diu que Ceuta tindrà dos jutges de guàrdia i reforçarà el jutjat de violència contra la dona per l'entrada d'immigrants. En parlant del món, ens diu que el nou atac ucranès a una refineria russa deixa almenys dos morts a Krasnodar i que el Sàhara s'agraeix a Trump per treure Síria de la llista de patrocinadors de terrorisme. Almenys 47 morts i 22 ferits en un assalt nocturn perpetrat per recolles a prop de la capital d'Haití. I també, mirant cap a altres notícies, ens diu que Estats Units llança el seu pla per aïllar l'Iran i amenaça els països amb sancions. Ningú està fora de perill, inclosa la Xina. I pel que fa a les notícies de cultura, ens diu que a Països Baixos podria no anar a Eurovisió el 2027 per la participació d'Israel, o que Bad Bunny torna a casa per tancar la gira Porta a Esperança i Força a Puerto Rico. Aquestes són àmpliament la mirada que fem a les notícies d'Espanya i del món. I miren cap a casa nostra, la pedregada golpeja les comarques de Ponent i Tarragona. Les fortes precipitacions
precipitacions obliga a tallar la circulació de les línies R14, R15, 16, 17, RT1 i RT2. Les pluges han deixat 88 litres en 3 hores a Vinyols i als Arcs, i així com a 77 a Tarragona. També ens diu que Barcelona recorda les víctimes del feminicidi. Els grups de suport de la paternitat guanyen força davant dels nous models de criança, i que el 87% de les platges de Barcelona ja són espais lliures de fum. També ens diu que el litoral tarragoní demana mesures urgents estructurals per reduir el risc d'inundacions. I el temps ens diu que dilluns a tempestes fortes i pedregades, però més estabilitat a la jornada d'avui dimarts. Aquestes són ara mateix les notícies que has de saber.

Bé, doncs amb aquesta primera hora ja sabeu que ens aturarem també amb el, una mica d'introducció a la bona música o a la història musical, que sempre està molt bé doncs tenir aquests coneixements. La música ens ens enriqueix, volia dir. Avui estic entre tots els medicaments aquests que estic prenent per com tinc les angines, doncs estic una mica com que no sé on estic. Bueno, doncs anem en busca i ens aturarem una miqueta a perdre el temps, si ho voleu veure així. Doncs em coneix una de les versions també més versionades a lo llarg de la història de la música. Així que ara mateix descobrireu algú que segurament no coneixeu. Avui ens centrem en el tema Summertime, una de les composicions més famoses del món, creada per George Hesewitz a l'any 1934. Es tracta d'una ària concebuda originalment com a cançó de bressol, una nana per l'òpera Porgy and Bess, que es va estrenar el 1935. La lletra va ser escrita per Dubois, Hayward i Ira Hesewitz. Amb els anys, aquest tema s'ha convertit en un estàndard del jazz imprescindible i està considerada una de les cançons més versionades de la història de la música. Dins de l'òpera, el personatge de Clara la canta al principi de l'obra per adormir el seu fill. Hesewitz va aconseguir barrejar la manera magistral i la música clàssica occidental amb els sons de la música tradicional afroamericana, com el blues o els espirituals negres. Té un ritme melancòlic i mandrós que aboca la calor sufocant de l'estiu al sud dels Estats Units. I les versions més emblemàtiques, tot i néixer en el món de la lírica, el tema va fer el salt a la música popular i compta amb milers d'interpretacions i nosaltres hem fet una pinzellada de les més destacades. Les més destacades són la que va fer Billie Holiday, que va ser una de les primeres i més popularitzades fora de l'època de l'any de l'òpera, perdó, a l'any 1936. Ella, Fitzgerald i Louis Armstrong és una de les col·laboracions més cèlebres de la història del jazz. Janis Joplin va fer una potent i trencadora versió de rock psicodèlic a finals dels anys 60, on Miles Davis en va fer una reconeguda interpretació instrumental amb la seva trompeta. I la versió que avui hem triat, per ja apropar-nos en aquestes hores del matí, és la versió Summertime de Ella Fitzgerald i Louis Armstrong del 1957, una de les pàgines més daurades de la història del jazz. Aquesta gravació va formar part del seu aclamat àlbum d'estudi amb Porgy and the Bess, una adaptació de l'òpera de George Hesewitz. La cançó destaca pel contrast perfecte de les seves veus i acompanyaments musicals. L'artista, ella, aporta una dolçor betullada, neta i molt elegant, melòdica i impecable. I la veu de Louis Armstrong afegeix la seva textura característica, trencada, càlida i plena de sentiment. No podria ser d'una altra manera. Per un altre costat, la trompeta és l'obertura i solos de l'artista que introdueixen una melancòlica punxant que defineix l'atmosfera de la cançó. I com que aquí volem que tingueu doncs també cultura musical, anem a disfrutar d'aquesta versió de Summertime de Ella Fitzgerald i Louis Armstrong.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell. Bé, doncs ens manquen només 9 minuts per arribar a les 11 del matí. Avui tenim també doncs, un temps una mica ja canviant. Ahir també ens va agafar doncs, la pluja. Espero que estigueu tots bé. I avui, aprofitant a més aquest tema que ara tenim de fons, que són la gent de Caso, amb la cançó de l'estiu, us volem fer llançar aquesta pregunta. Ja ens podeu respondre enviant un missatge de veu al 686-1091. Així que en aquestes ja dates del mes d'agost, volem preguntar-vos si encara esteu de vacances, si les vacances ja s'han acabat, si encara no les heu agafat, que arriben al mes de setembre, o les vau agafar ja fa molt de temps. Pues això, que ens envieu la vostra situació ara. Pues esteu treballant o no, encara esteu disfrutant d'aquestes vacances, esteu passant per aquí, per al nostre municipi. Recordeu que ens agradaria doncs, que compartiu amb, amb nosaltres aquests moments. I aquesta setmana doncs, estem regalant en aquesta ona 10-13 dues tasses i dues bosses de ràdio i televisió al Vendrell. El nostre WhatsApp de participació és el 686-1091.

sempre és un bon plan escoltar la música de Coldplay. Sempre. No de tant en quant, sempre. Aquí està un dels seus grans èxits, High From The Weekend, un dels temes del seu àlbum I Had Full I Dreams. Ens acostem al punt de l'assajar, o oh, 10 del matí, a 11 del matí. Avui tenim el cap així, doncs que hauria d'estar una miqueta en repòs. Però ens anem amb el darrer treball que han publicat els Lérica i Funzo amb aquest tema Domingo de Playita, que jo no sé si estàs a la playita o no. Avui no és diumenge, però que igual la cosa està bé. Des d'aquí no podem saber si estàs per la platja i ens vols enviar un missatge de veu. Doncs recorda el 686-1101, que està en joc dues tasses i dues bosses de Ràdio Televisió al Vendrell. Ens quedem amb la connexió amb les notícies i tornem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui de la reunió del Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta, la trobada que ha començat a les 9 del matí arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc. L'executiu declararà la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà també el Consell de Ministres. És un organisme que liderarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. I les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Els bombers van atendre un total de 491 serveis relacionats amb aquestes pluges. Tarragona i el Camp de Tarragona van ser una de les zones més afectades i, de fet, avui ja recupera progressivament la normalitat. Les principals afectacions s'han concentrat a la part baixa, al Serrallo, les zones de platja, la Mora i també diversos polígons i urbanitzacions de Llevant. Els serveis municipals han treballat durant tota la nit per tal de retirar arbres i també netejar embornals. Encara hi ha veïns sense llum a Monars, l'Escorpí i Rodolat del Moro, i quatre línies d'autobús mantenen encara afectacions. Pel que fa a Ponent, la pedregada també va afectar a diversos municipis del Segrià, com Almenar, Corbins, Albatàrrec i Lleida, amb danys especialment preocupants als cultius de fruita. També hi va haver pedra de grans dimensions al Priorat, la Ribera d'Ebre i la Cerdanya, i al Vendrell la pluja va tornar a inundar el pas sota la Nacional 340 i els serveis d'emergència van haver de rescatar un veí a atrapat dins del seu vehicle. I pel que fa a la mobilitat, un accident múltiple a l'AP7 a Freginals, direcció Barcelona, deixa només un carril obert i provoca retencions importants en aquest punt. A banda, també una avaria, encara ara a l'A2 a Esparreguera, continua deixant un carril tallat direcció Lleida. A més, la ronda de dalt recupera avui el carril que estava tallat en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'IES Vall d'Hebron i l'avinguda Vallcarca. Pel que fa al servei ferroviari, per un robatori de cable entre Riells i Viabrea, Breda i Massanet Massanes, s'estan produint retards a les línies R2 Nord i R11. I el dispositiu de seguretat del Parc de les Vies de Lleida es mantindrà de forma preventiva. Així s'ha acordat en una reunió que ha mantingut l'alcalde, Félix Larrosa, la tinenta d'alcaldia, Cristina Morón, i els comandaments de la Guàrdia Urbana i Mossos per tal de fer balanç de l'operatiu conjunt implementat ara fa una setmana després dels aldarulls que s'havien produït el cap de setmana del 15 d'agost. Tot i que no s'han produït nous incidents, els cossos de seguretat seguiran controlant la zona durant uns dies més. I pel que fa al temps, avui es presenta com una treva meteorològica després de les tempestes d'ahir, amb més sol i una pujada clara de les temperatures. Tindrem un dia força assolellat, tot i que amb la presència d'alguns núvols a la Costa Brava i a la Catalunya Central.
0: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
5: Parar, frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
6: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins.
7: De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes llatins, el millor ritme del diumenge.
2: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
7: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

I agafadets de la mà dels Catarràs, hem arrencat aquesta nova hora d'aquesta Ona 10-13. Què passa per aquests minuts? Agafadets de bona música, que és el que ens ocuparà pràcticament ja, amb una aturada important també amb el nostre versió del dia que ja hem tingut, però ens anirem en busca d'un dels LPs a destacar. També un viatge en el temps de la música i també l'agenda. I recordeu que ens podeu enviar un WhatsApp.

Aquí tenim una col·laboració excepcional amb aquesta col·laboració entre Fum Funambulista i Antonio Orozco. Quiero que vuelvas. Com sempre, aquestes setmanes d'aquesta estada aquí al matí, bona música i, sobretot, també bons èxits. I aquí, que soni la música dels ABBA, Dancing Queen.

Doncs amb aquesta cascada d'èxits ara ens anirem a buscar i presentar-vos un d'aquells treballs que mereix la pena aturar-nos amb un grup que també ha fet història en el món de la música. Però mentrestant ara estem sentint a la Rosalía. Una Rosalía que, com ara sabeu, està de gira amb la seva gira de Lux, amb una última publicació que fa uns mesos sorprenia a tot el món la forma de composar, d'oferir-nos la seva música, sempre sorprenent el seu públic. Aquest és el famós Despechado.

Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Doncs ara és moment d'obrir també un viatge en el temps per trobar-nos amb una formació, un trio de música hip-hop anomenat The Fugees, que estava format per Lauren Hill, Brass Michael i Wickfield Jean, els primers que van tenir l'oportunitat d'escoltar la veu de Lauren a Blunted of Reality. El debut de Fugees cap a l'any 93 diuen que van quedar impressionats. Després de l'arribada de l'obra mestra d'Escort, el disc en el que avui ens aturarem, van aconseguir vendre més de 17 milions de còpies i van convertir els Fugees en el grup de rock més venedor de tots els temps. Van aconseguir dos premis Grammy, el millor àlbum de rap i per al Descore i millor interpretació de Rhythm and Blues per la seva versió del clàssic de Roberta Flack, Killing My Softly, un dels singles que van compartir l'himne del pop de l'any 96 i que va assentar firmament l'èxit dels Fugees a lo més alt. Els components van agafar el seu camí en solitari i el 2003 van publicar un recopilatori, encara que la tornada sembla que es podria fer realitat. Mentre això passa o no, avui ens centrem en aquest treball. El boom mundial del hip-hop li deu molt a Descore, l'obra mestra dels Fugees, amb el seu disc que havia debutat uns anys abans amb Blunted of Reality. Però l'any 96 li van donar un altre color al hip-hop amb aquest treball. El trio, que sobretot arriba al capdavant amb els fenòmens abans esmentats, un talent juntament amb els que van portar a una separació, encara que aquests darrers mesos es sonava rumors d'una posada tornada, possible tornada. Descore és un disc concentrat de la hip-hop, soul, funk, reggae i el rhythm and blues que van aconseguir vendes de més de 17 milions de còpies i van convertir a la formació en el grup de hip-hop que més va vendre de tots els temps. Es va fer amb dos premis Grammys com a millor àlbum de rap i millor interpretació de rhythm and blues per la versió del clàssic de Roberta Flack. Però el disc també té moltes coses abans d'aquesta versió, que tot s'ha de dir, és una dels covers que més sonen a l'original. En trobem altres cançons que destaquen a la formació i altres temes que poden destacar és el de Fugela, on tornen a reutilitzar un altre sampler o La La La de forma fantàstica. El disc també conté una versió de No Woman No Cry de Bob Marley. El disc en general conté elements d'altres temes, també per exemple des de l'Atos, però també té creacions totals i molt bones com The Beast. Sens dubte és un gran treball que mereix la pena doncs, tenir com a discoteca, en la teva discoteca personal. A més, es pot trobar doncs, segurament que amb versió vinil, que encara doncs, el dona molt de més a aquest treball. La veritat és que fent un repàs al disc no sabíem realment què oferir-vos, però estaria bé doncs quedar-nos amb la famosa versió de Roberta Flack. Doncs aquí està, no ens la podíem deixar de sentir.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
1: Doncs aquí estàvem fent un viatge en el temps amb aquest gran treball d'Elton John i Dua Lipa, Cold Heart. I ara ens quedem amb Manuel Turizo, que també ens agafa de la mà amb el dels seus treballs, Que Pecao.

Doncs amb aquesta sintonia sabeu que el que toca ara és fer una aturada per fer una ullada a les diferents cosetes que podeu fer dins del nostre bloc d'agenda. Com ja sabeu, la població de l'Arboç encara està vivint els seus dies de festa major, així que anem a obrir el que ens ofereix per avui dimarts. Avui som a dimarts, dia 25. Doncs avui, a partir de 1:45 del migdia, a la plaça de la Vila hi ha ballada sardanes amb la Cobla Tàrrega. Potser arribeu a temps. A 4:45 de la tarda, a la plaça de la Badalota, celebra la cronoescalada ciclista. I a 6:45 també arriba el 19è concurs local de bitlles catalanes amb les categories infantils. Després arriben les categories catalanes d'adults. I de 7 a 8 de la tarda, al carrer Major, davant de la Casa de Cultura, es celebra també el concurs infantil de pintura. A les 7 de la tarda, a l'església parroquial, hi haurà concert de música clàssica a càrrec de la cambra 10 cordes. I a 9:15 del vespre, a la pista exterior del poliesportiu, hi haurà ball de tarda a càrrec de l'orquestra Meravella. Una miqueta més tard, ja amb el concert de ball i nit, també amb l'orquestra Meravella. Demà som a dimecres i l'última jornada de la festa major. A les 11 del matí fins al punt de les 5 de la tarda a la baixada dels Bonmons hi haurà el superfestival d'aigua al carrer. Hi haurà també tobogant d'aigua de 75 metres de llargada per als infants i adults. Cal portar flotador i també matalàs inflable. Això l'heu de posar vosaltres. A les 4 de la tarda i fins al punt de les 10 de la nit al poliesportiu hi haurà bàsquet 3x3 amb categories premini i mini i després hi haurà concurs de triples. A finalitzar hi haurà lliurament de premis. A les 5 de la tarda a les pistes de la petanca del Parc de Santa Llúcia es celebrarà el campionat de petanca per als jubilats. I en finalitzar es donarà també els premis. A les 6 de la tarda a la plaça del Puntaire, festa major de l'escuma de colors. I a 8:15 de la tarda a la pista exterior del poliesportiu hi haurà ball per la gent gran a càrrec del grup París la Nuit. Tot seguit, a 9:45 de la nit aproximadament hi haurà espectacle amb el monologuista i showman Mateo Vergara. A 9:15 de la tarda al camp de futbol a partit de futbol entre el club d'esports l'Arboç i el club de futbol Banyeres. I a 10:45 de la nit al carrer del Nord, al costat de la Rambla, hi haurà ball de bastons. Cinema a la fresca amb la projecció de la pel·lícula Minecraft, una aventura fantàstica. I a 10:45 de la nit a la plaça de la Vila hi haurà ja el concert que tancarà aquesta festa major, concert de jazz a càrrec de la banda The Humphreys Quartet and the Crazy Trio. Doncs aquesta és una cita que no us podeu perdre si esteu de vacances, que podeu allargar les nits o els dies, no esteu tan cansats. I una de les festes majors també destacades, evidentment, a la comarca. Avui, dimarts, també us destaquem que a Calafell, a partir de les 10 de la nit, hi ha cinema de terror a la fresca amb la pel·lícula Smile 2 al Parc de la Sínia. I demà, dimecres, a Calafell hi ha activitat Fem un cavall o un unicorn de pal a la Biblioteca Ventura Gasol a partir de les 11 del matí. A les 11 de la nit, a la plaça del Tívoli, hi haurà concert del grup Metralla, el 37è Música a la Vila, el festival de música tradicional que, com ja sabeu, arriba cada dimecres del mes d'agost. A les 10 de la nit. Anem a també a recordar-vos que aquest cap de setmana arriba la 27a edició del Mercat Medieval de Calafell i no us ho podeu perdre. La ciutat ja està en tot a punt per aquesta nova cita, un esdeveniment amb una llarga tradició que celebra el nucli del poble, els mateixos carrers on es feia el mercat de l'edat mitjana a peu del castell.
Enguany el mercat medieval es desenvoluparà entre el divendres dia 28 i diumenge dia 30 amb una programació d'actes que inclou cercaviles musicals, espectacles de malabars o la presència de persones fantàstiques. Abans del dijous, dia 27, es farà ja la tradicional prèvia, que és un sopar espectacle medieval a la plaça de Catalunya a partir de les 9 de la nit. Demà dimecres, recordeu, si voleu anar de mercat, que és el primer que sempre us recomanem a només obrir l'agenda, és Mercat Municipal a la Bisbal del Penedès. I com sempre, acabem amb el detall de la programació de Ràdio i Televisió al Vendrell. Ràdio al Vendrell us ofereix el seu informatiu, on te recull tota la informació d'última hora destacada a partir de 2:15 del migdia. Més tard retindreu tota la informació ampliada amb la connexió amb xarxa. I avui doncs, també arribarà l'informatiu amb la seva edició vespre a partir de les 8 del vespre. Televisió al Vendrell, encara amb la seva programació d'estiu, arriba puntualment, això sí, a les 2 del migdia amb les notícies. I aquest seria el nostre punt, com sempre, d'agenda amb aquestes hores del matí. Seguim, perquè aquí la música continua sent protagonista i fil conductor d'aquests matins amb aquesta ona 10-13. Madre Tierra, oye, de la mà de Chayanne.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: sentir sempre la Casa Azul amb Guillem Milky Way, la seva doncs, energia que sempre ens transmet a través de les seves cançons. Aquest tema era una opció per anar al Festival 2008, la revolució sexual. I amb això ens acostem una miqueta més ja cap al punt de les 12 del migdia. Disfrutant del matí d'avui, dimarts, aquí a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Doncs seguim, i els propers minuts ens quedem amb aquest No és Miami, és casa nostra, Buhos, Catarràs i Henry Méndez.
1: Que jo aquí m'hi vull quedar per sempre.
2: Li fotem una mica o...

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pendents avui de la reunió del Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta, la trobada que ha començat a les 9 del matí arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc. L'executiu declararà la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà el Consell de Ministres. És un organisme que liderarà el ministre de Política Territorial Ángel Víctor Torres. I les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Els bombers van atendre un total de 491 serveis relacionats amb les pluges arreu del territori. Junts i Comuns demanen, de fet, explicacions al govern per la no activació de l'alerta pels aiguats al Tarragonès, al Baix Penedès i al Baix Camp. Tots dos grups han sol·licitat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i també de la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany. Els comuns volen saber per què no es va enviar l'alerta a la població afectada, mentre Junts acusa el govern de mala gestió i de no tenir un procediment clar per activar el sistema S-Alert. I pel que fa a la mobilitat, un accident múltiple a l'AP7 a Freginals, direcció Barcelona, deixa només un carril obert. També un altre accident a l'A2 a Sant Joan d'Espí deixa l'enllaç a la C245 tallat. A la C14, un altre accident a Ciutadilla deixa un carril tallat i, a banda, la volcada d'un camió carregat de porcs a la C25 a Riudellots de la Selva deixa també animals a la via i provoca circulació intensa. A banda, la ronda de dalt recupera també el carril que estava tallat en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'IES Vall d'Hebron i l'avinguda Vallcarca. Pel que fa al servei ferroviari, encara ara per robatori de cable entre Riells i Viabrea, Breda i Massanet Massanes, hi ha retards a les línies R2 Nord i R11. I els Mossos d'Esquadra han detingut una persona vinculada amb la mort violenta d'un home en una baralla grupal la matinada del diumenge a la Ràpita. Es tracta d'un home de 34 anys i que aquest dilluns es va presentar voluntàriament a dependències policials. Està previst que avui passi a disposició del jutjat de guàrdia d'Amposta. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre té una investigació oberta que està sota secret d'actuacions. I els treballadors de la Brigada Municipal de Pineda de Mar han tallat aquest matí la Nacional 2 per reclamar millores salarials i laborals. Una quarantena d'empleats han ocupat el carril en sentit Girona i la policia local ha hagut d'habilitar pas alternatiu. Els treballadors denuncien que fa 2 anys que esperen una millora salarial, l'increment dels complements i 2 dies lliures més a l'any. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
3: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
6: Parar. Frenar. Sintonitzar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
7: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no li importa nada.
0: De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM. I rtvelvendrell.cat. Ritmes llatins, el millor ritme del diumenge.
3: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Doncs ja estem aquí, donant la benvinguda a l'última hora d'aquesta ona 10-13, els matins que arriben a la sintonia de Ràdio El Vendrell, i aquesta última hora ve carregada 100% de música. Així que prepara't el teu telèfon i ens envies un WhatsApp de participació al 686-1101 si vols demanar una petició musical, o avui la pregunta que estem fent és si encara esteu de vacances o si per contra heu estat ja de vacances però heu acabat les vacances per un canvi de temps. Si ho voleu compartir amb nosaltres o no, ja les vacances encara no han arribat, arribaran més tard, o sou de que feu vacances en primavera, en temps de menys calor. Entre tots els missatges, ja sabeu que estem regalant aquestes setmanes dues tasses de Ràdio Televisió al Vendrell i dues bossetes que ben xules per portar-les a comprar, portar-les sempre a sobre, que ben falta ens fan de tant en quant. 686-1101. Arrenquem amb els Doctor Prats amb aquest Massa Bé. Massa Bé.

Doncs anem a donar-li més color. Després de sentir a Donna Summer i Camilo amb Shawn Mendes recordant a temassos, ara també viatgem en el temps. I això ens situa concretament a l'estiu del 2025 amb el tema de Mayo, Electra Lamborghini, amb aquest tema que coneixes, Castigo.

0: De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de revista a tovalló de paper.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Doncs acabem d'escoltar tot un tema que no podem oblidar, el tema de Harry Styles, el té el seu As It Was, i seguim amb aquesta línia d'èxits que compartim al llarg del matí. Arriba Karol G, la colombiana, amb un dels seus molts èxits que té, Provenza.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Donar-li una mica més d'aire fresquet, que ho necessitem. Estem una mica dormits. Bueno, us ho deia al principi del programa, és que avui tenim pues, unes angines, sabeu aquelles coses de què mira, ens ha tocat. Amb aquestes calors, després fluixa la temperatura, ara una altra vegada, els aires acondicionats. Bueno, però anem a posar-nos a ballar, que arriba la gent de Mr. Melo i Lora amb aquest Baila Morena. Recorda que ens pots enviar un àudio de veu, un àudio no, no ho dic bé, un àudio. Avui sabeu que els medicaments estan com una mica que ens deixen uau. Bueno, ja sabeu que estem preguntant a la nostra pregunta del dia, si encara esteu de vacances, si s'estan acabant, si esteu a punt d'agafar-les, si sou més d'agafar les vacances al mes de setembre, o si ja ni us en recordeu. Si voleu compartir amb nosaltres, ens envieu un missatge de veu al 686-1091, que entre tots els que ens deixin doncs, el seu missatge, regalem dues tasses de Ràdio Televisió al Vendrell, ben xules, eh?, amb el nostre logo, i dues bosses també per anar a comprar.

Aquí estem en el viatge en el temps de la mà dels Fangoria i el seu drama Psicomèdia. Sembla mentida, eh? Però d'això fa molt de temps. Ja sabeu que actualment també estan de gira, promocionant el seu darrer treball i, com no, tots els seus èxits. Són 2:15 del migdia, passen gairebé 3 minutets. Tu estàs aquí a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Doncs anem en busca de coses xules i de música que també ens ha acompanyat al llarg d'algun moment important de la nostra vida. I ara aquí ens quedem amb la música dels Big Mountain. Aquesta banda de reggae nord-americana que es va fer tan famosa per el seu cover de la versió de Peter Frampton, Baby I Love You Way, una cançó que els va portar als primers llocs de la llista Billboard a principis de l'any 94.

éxitos de la mà de Camila Cabello i Daddy Yankee. Aquí també viatgem en el temps amb el seu Havana. I anem en busca de més música que els pintem de colors, doncs festius i d'èxits aquests matins d'estiu, aquí a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Doncs anem en busca d'elles, que fa també un cert temps es van proposar per anar al Festival d'Eurovisió amb la seva proposta al Benidorm Fest. I després la cosa ha saltat xispes, eh? Perquè ara ja no estan juntes. Són Sonia i Selena, Yo Quiero Bailar. Bueno, venen, van, però qui no recorda el tema?

Anem en busca del sopar de cabra, que, com ja sabeu, han tornat i ho fan ara amb una revisió d'un dels seus grans èxits, amb Jordi Stone, que és l'alter ego d'en Jordi Roca, dels Fogons a la Música, amb aquesta col·laboració, amb aquest cameo del tema El Far del Sud, en commemoració del seu 40è aniversari.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Aquí quan combines la màgia de la gente de zona amb Marc Anthony, el que passa és que es crea un gran tema, com va ser aquest single que es va publicar el 2015, La Gozadera. Doncs aquí, d'un any cap a un altre, viatgem en el temps, estem posant color i fent un repàs a èxits que ens han acompanyat a l'ullar d'aquests estius i també d'aquests anys. Anem en busca de més cosetes. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. I anem en busca d'un dels temes d'una de les formacions espanyoles que van estar poc en actiu, però que van donar grans èxits. En aquest cas, aquest famós A Serejé, que també tantes vegades s'ha versionat de la mà de les Ketchup.

Jennifer López, que com ja sabeu aquest any ha tornat a la pista de ball i s'ha envoltat doncs del millor. No podia ser d'una altra manera que amb David Guetta, amb aquest Save Tonight. Doncs nosaltres ja estem en 2 minuts a tocar ja la 1 del migdia. Ens acomiadem amb bona música, que no es digui que aquí sempre pintem al matí amb molt bon ritme. I amb la solteria de Shakira, així acabem aquesta 1 10 13 d'avui dimarts. Que passeu bona jornada. Fins demà.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Els bombers van atendre un total de 491 serveis relacionats amb les pluges arreu del territori. El Segrià hauria deixat poca afectació als cultius. Segons les primeres comprovacions sobre el terreny, la fruita de pinyol ja està pràcticament collida i la pera ho està en un 70%. Tarragona, la més afectada pels aiguats, ja recupera també progressivament. Les principals afectacions s'han concentrat a la part baixa, el Serrallo, les zones de platja, la Mora i també diversos polígons i urbanitzacions de Llevant. Els serveis municipals han treballat durant tota la nit per tal de retirar arbres i netejar embornals i encara hi ha veïns sense llums a Monars, l'Escorpí i Rodolà del Moro i també quatre línies d'autobús mantenen encara afectacions. I en aquest sentit, Junts i Comuns demanen explicacions al govern per la no activació de l'alerta pels aiguats al Tarragonès, al Baix Penedès i al Baix Camp. Tots dos grups han sol·licitat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i també de la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany. Els comuns volen saber per què no es va enviar l'alerta a la població afectada, mentre Junts acusa el govern de mala gestió i de no tenir un procediment clar per activar el sistema S-Alert. I pel que fa a la mobilitat, a hores d'ara un accident a la 2 a Riudellots de la Selva deixa la sortida a Riudellots tallada. També un altre accident a la C25, al mateix municipi, a Riudellots de la Selva, deixa desviaments de trànsit senyalitzats i també un altre accident, en aquest cas a la C14, a Ciutadilla, direcció Montblanc, deixa un altre carril tallat. A banda, la Ronda de Dalt també ha recuperat avui el carril que estava tallat en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 per les obres de l'obertura entre l'IES Vall d'Hebron i l'avinguda Vallcarca. I els Mossos han detingut el conductor de la moto implicat en l'accident mortal d'una jove de 22 anys aquest dilluns a Castelló d'Empúries. L'home de 33 anys ha estat arrestat aquesta matinada després de sortir de l'Hospital Josep Trueta de Girona, on havia ingressat per les ferides de l'accident. El sinistre es va produir quan el motorista, que portava la noia de paquet, va perdre el control i va xocar contra una furgoneta que circulava en direcció Figueres. La investigació apunta a una imprudència del conductor que passarà ara a disposició judicial. I també els Mossos han detingut una altra persona vinculada amb la mort violenta d'un home en una baralla grupal la matinada del diumenge a la Ràpita. Es tracta d'un home de 34 anys i que aquest dilluns es va presentar voluntàriament a dependències policials. Està previst que avui passi també a disposició del jutjat de guàrdia d'Amposta. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre té ara oberta una investigació per tal d'esbrinar la causa dels fets.
0: Notícies en xarxa. Escoltes, Ràdio El Vendrell, 107.1. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
2: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
5: Escoltes Ràdio El Vendrell,

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Benvinguts a les notícies corresponents al dimarts. Avui és dia 25 d'agost de 2026, un altre dia després de la pluja i probablement un dia abans d'una mica més de pluja. Tot plegat, ho expliquem la Marga Márquez, a les vies de so, tècnics, redactors de la casa en producció general i continguts, el Jordi Graell, que ens ha de fer una extensa crònica esportiva, i un servidor, Llorenç Avinyó.
2: Sumari de titulars.
1: Començàvem dilluns parlant de les inundacions de la matinada de divendres a dissabte i comencem dimarts parlant de les pluges, tempestes, no tan violentes, però déu-n'hi-do, registrades la tarda d'aquest dilluns al Vendrell. També altres indrets, però aquest serà el nostre primer argument. Després tornarem a les inundacions de dissabte i ho farem per parlar d'una petició, la demanda de reobertura preventiva del riuet de Coma-ruga que fa la plataforma Recuperem la Bocana del Riuet. Després escoltarem la regidora del FEM Vendrell, que es pregunta per què no es va restringir l'accés al riuet dissabte després de la inundació. Un contrapunt i cultura, l'actuació dels divendres al museu, dels dilluns al Museu Àngel Guimerà d'aquest dilluns, i el concert que la Coral Polifònica Jean Toldrà del Vendrell va oferir el passat dissabte a la Sagrada Família de Barcelona. Notícies breus, crònica esportiva i el temps. Obríem amb pluja i obrim amb pluja, amb una nova pluja, perquè el Baix Penedès ha viscut aquest dilluns una nova tarda de tempestes, només dos dies després dels aiguats del cap de setmana. La pluja ha tornat a provocar inundacions i diverses incidències, especialment, com de costum, als barris marítims del Vendrell. Una de les situacions més complicades s'ha viscut al pas sota la 340 dels Masos a Coma-ruga, on agents de la policia local han hagut de rescatar un home que havia quedat atrapat dintre del seu vehicle, en una imatge que s'ha produït unes quantes vegades els últims anys. En aquesta informació de Sílvia Martínez escoltarem Miguel Ángel Rodríguez, agent de la policia local del Vendrell, explicant els fets.
3: El rescat es produïa cap a les 7 de la tarda en un dels moments en què la pluja era més intensa. L'home de 63 anys viatjava en una furgoneta que va quedar atrapada al túnel dels Masos de Coma-ruga, un indret on les inundacions són molt habituals i que ja havia quedat negat d'aigua al cap de setmana. És precisament un dels accessos a la discoteca on dissabte es va haver d'evacuar desenes de persones. L'agent de la policia local del Vendrell, Miguel Ángel Rodríguez, explica com van actuar.
4: Estàvem fent patrulla de prevenció i vam anar a aquest túnel, que bueno, és una zona conflictiva quan hi ha pluges torrencials. Vam veure un vehicle que estava enfonsat a l'aigua i vam revisar que si n'hi hagués algú. Dins del vehicle n'hi ha una persona fent així espavents amb els braços i no ho vam pensar. Vam despullar-nos i vam nedar fins al cotxe i amb una rasqueta vam trencar el vidre. El van treure del vehicle perquè estava en estat de xoc, no podia obrir la porta, etc. I res, en un minut el vehicle ja estava enfonsat a l'aigua.
3: Des del cap de setmana, els equips d'emergències han hagut d'ajudar 5 persones a sortir dels seus vehicles atrapats en zones inundables. Davant d'aquest fet, fan diverses recomanacions.
4: En primer moment, sempre fent cas a les directrius de la policia, etc., respectar-los. I en el moment que s'ompli el vehicle, etc., bueno, s'hauria d'esperar que s'ompli el vehicle del tot per igualar les pressions i obrir la porta. I res, sempre preveure quan hi ha pluges, si en cas diu que no sortim de casa, no sortim, i respectar sempre les ordres de la policia.
3: Aquest dilluns ha plogut sobre mullat al Baix Penedès i els barris marítims del Vendrell s'han tornat a negar d'aigua. L'acumulació ha estat especialment important al barri del Brisamar, a l'avinguda Palforiana i als voltants de la plaça del Pessebre i de la plaça de les Palmeres a Sant Salvador. A Coma-ruga s'han acumulat 27 litres per metre quadrat i al Vendrell 20. En alguns punts la tempesta ha anat acompanyada de calamarsa. El problema, però, no ha estat tant la quantitat total de precipitació com la intensitat, amb què ha caigut en molt poca estona. Protecció Civil havia alertat que localment es podien superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. A l'avinguda del Brisamar, l'aigua ha cobert completament la calçada. Els serveis d'emergència han ajudat una família a accedir al seu domicili i també han assistit una persona en cadira de rodes. En un altre punt, han hagut d'ajudar el conductor d'un vehicle que havia quedat amb una roda enganxada en un embornal. L'aigua acumulada ha obligat també a tallar diversos carrers, entre la plaça dels Germans Trilles, l'avinguda del Brisamar, la zona del sanatori i la desembocadura de la riera de la Bisbal. Amb el pas de les hores, la situació s'ha anat normalitzant i cap a les 10 de la nit els carrers ja havien pogut reobrir. Segons els serveis d'emergència, no hi ha hagut afectacions als habitatges. Al Vendrell també s'han registrat altres incidències com la caiguda d'una cornisa al carrer Baix Camp i una filtració d'aigua a l'avinguda del Baix Penedès. En total, el 112 ha rebut 23 trucades relacionades amb les tempestes al Baix Penedès.
1: Aquesta és la pluja de la tarda de dilluns, però ara ens n'anem enrere i parlem de la inundació de la matinada de divendres a dissabte i les seves conseqüències. La plataforma Recuperem la Bocana del Riuet ha demanat a l'Ajuntament del Vendrell que reobri de manera preventiva la bocana del Riuet davant del risc de nous episodis de pluges intenses. Afirmen que l'estat actual d'aquest element provoca que l'estany es desbordi i l'aigua surti de manera descontrolada cap a la platja. És una informació del Marc Guitart i aquí escoltarem Francesca Carvajal, portaveu de la plataforma Recuperem la Bocana del Riuet.
5: Els episodis de pluges intenses viscudes la matinada de dissabte i aquest dilluns a la tarda han deixat la zona del voltant de l'estany de Coma-ruga totalment inundada. Una situació que des de la plataforma Recuperem la Bocana del Riuet creuen que es deu al fet que la bocana està tapada.
6: El riuet entubat no pot evacuar la quantitat d'aigua que s'acumula en poc temps per les pluges torrencials. Llavors, què està passant? Que l'aigua no es pot evacuar, l'estany es desborda, el riuet està brollant, s'està erosionant la zona i s'està augmentant l'efecte d'aquestes inundacions, perjudicant molt més.
5: És per això que l'entitat demana que es faci una obertura preventiva de la bocana per evitar que aquestes imatges es repeteixin, abans de fer la reobertura definitiva pactada amb el consistori.
6: Però definitivament sabem que trigarà un temps, que necessiten uns permisos, s'està elaborant el projecte. Mentrestant, com a previsió, destapem-la per evitar que passi tot això.
5: Un dels motius pels quals es va fer l'obra de renaturalització del riuet, però, va ser precisament per evitar que hi arribessin les aigües torrencials, ja que això n'afectava la qualitat de l'aigua. L'alcalde del municipi, Kenneth Martínez, ha fet referència a aquest fet a la roda de premsa celebrada dilluns al matí per valorar les inundacions.
7: El riuet neix a la platja, per tant, no porta aigua d'enlloc. El riuet neix a la platja, no és una riera que porta aigua de les muntanyes. Per tant, no seria el problema, no és una riera, no és un riu, no és un torrent que vingui de les muntanyes, per tant, no canalitza, no porta aigua.
5: Preguntat per si les inundacions d'aquests dies poden afectar la zona del riuet i la qualitat del bany, Martínez ha respost que són els socorristes i l'Agència Catalana de l'Aigua els que han de limitar el bany mitjançant la bandera vermella si consideren que aquest no és recomanable.
1: Més riuet i més inundacions. Fem Vendrell, el seu grup municipal, ha demanat explicacions a l'equip de govern sobre el fet que no s'hagués restringit l'accés al riuet de Coma-ruga després de les inundacions de dissabte. La formació assegura que la zona estava plena de residus, de brutícia i de paneroles, algunes de les quals eren dins de la zona de bany. És una informació també de Marc Guitart. Aquí escoltarem Marc Vázquez, portaveu de Fem Vendrell, i aquí escoltarem de nou, donant explicacions, l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
5: Des de Fem Vendrell afirmant que la zona superior del riuet de Coma-ruga presentava, després de les inundacions de dissabte, importants acumulacions de residus i brutícia, que provocaven obstruccions a les diferents connexions i afectaven la zona de bany. Per això, des del grup municipal es pregunten per quin motiu no es va restringir en cap moment l'accés dels banyistes a aquesta zona.
8: El dissabte, al migdia, jo mateixa vaig venir aquí perquè ens van trucar veïns, a parlar amb veïns, amb comerciants, a veure com estava tot plegat, i al riuet hi havia paneroles. Hi havia una panerola al voltant, hi havia paneroles mortes i molta brutícia. Vaig enviar un WhatsApp a la regidora de platges per comunicar que creia, i emparada amb la normativa, amb la llei catalana de salut pública, que s'havia de tancar cautelarment el riuet. Jo no soc tècnica, no tenia analítica, però no feia falta veure que l'aigua estava contaminada. S'havia abnegat tot, brutícia, i et dic, el vídeo, panerola, dintre de l'aigua.
5: Des del govern local apunten, però, que les restriccions d'accés a les platges o a la zona del riuet es determinen segons els avisos que reben per part dels socorristes o de l'ACA.
7: Sempre correspon a socorristes, diríem, o que ens doni algun avís, que a vegades ho fa l'ACA, de risc. Això funciona igualment, o de normal. Amb inundacions és inundacions, quan hi ha un avís de l'Agència Catalana de l'Aigua, perquè detecta algun component que no pertoca, doncs hi ha un avís i es limita, es prohibeix, que és bàsicament posar la bandera vermella.
5: Respecte a l'episodi de fortes pluges del cap de setmana, des de Fem Vendrell creuen que hi va haver una manca d'informació pels diferents canals municipals. També denuncien que després de les inversions fetes els últims anys a la zona de Coma-ruga no s'hagi millorat gens el problema de les inundacions.
8: Recordem a la ciutadania que aquí on estem ens hem gastat prop de 10 milions d'euros. Una obra d'Altavaris, una obra de la plaça Germans Trilles, inversions a Riuet, col·lectors nou, no pot ser. 10 minuts de tormenta i tornem a estar igual. És veritat, Coma-ruga, barris marítims, estem a aiguamolls, estem a zero a nivell del mar. Però després de 10 milions d'euros invertits en aquesta zona, això no es podia haver arreglat mínimament?
5: El grup municipal també ha avançat que demanarà explicacions sobre els fets ocorreguts a la discoteca La Macarella, que considera que van ser molt preocupants.
1: Inundacions i pluja han omplert gairebé la meitat d'aquesta edició dels serveis informatius, però tenim altres coses per explicar. D'ahir i de l'àmbit cultural, perquè el cicle dilluns al Museu Àngel Guimerà ha tancat la seva programació aquest passat dilluns amb una proposta anomenada Obrim Dreceres, que és, ha estat un recital a càrrec de Griselda Ramon i Àlex Jordi, que recupera les veus de quatre dones pioneres de la música catalana i no gaire conegudes: Narcisa Freixas, Carme Carr, Lluïsa Denís i Càndida Pérez. Tot això ho explica en aquesta informació Sílvia Martínez, i aquí escoltarem la soprano vendrellenca Griselda Ramon.
9: A finals del segle XIX, en plena efervescència dels ideals revolucionaris i feministes, algunes dones van començar a fer-se un lloc en un àmbit que fins aleshores els havia reservat sobretot el paper d'intèrprets. Les vetllades musicals habituals entre les classes mitjanes i altes van establir un primer espai de participació. Amb l'arribada de nous corrents d'emancipació, però, algunes van fer el pas cap a la composició i la pedagogia amb la voluntat d'apropar la música a les arrels populars i alhora contribuir a l'educació de les dones. És en aquest context que se situa Obrim Dreceres, una proposta que combina recuperació patrimonial i reivindicació. El recital permet tornar a escoltar obres de quatre creadores i resseguir a través de la música una època de canvis socials i culturals.
10: A poc em va agafar aquell poquet amb aquestes compositores que les he triat jo, n'hi ha moltes, de fet ara s'estan descobrint moltes compositores no noves perquè són del modernisme però que no havien tingut aquest ressò, i a través de la Teresa Garrigosa, que és una amiga meva i tot això, havíem parlat i havíem comentat coses de les compositores, i jo mica a mica vaig agafant-li el gustet i vaig decidir doncs, que volia fer una mena d'homenatge a aquelles quatre compositores que jo per algun sentit especial sentia més properes o que els hi tenia un apreci diferent, diguéssim, de les altres. No m'agrada fer els concerts només cantant, ja no ho sé fer. M'he anat com reconvertint una mica i he agafat molta informació de les quatre compositores, de tal manera que no només escoltem peces d'elles, sinó que també en sabem coses, alguns detalls especials.
3: Entre les peces del programa hi ha La Dida de l'Infant, amb text d'Àngel Guimarà i música de Carme Carr. El recital n'ha estrenat 3 de les 6 estrofes que té el poema, ampliant així el coneixement d'una obra que forma part del repertori d'aquesta compositora. També s'hi ha recuperat un couplet manuscrit de Càndida Pérez, una mostra del vessant més popular de la seva producció.
10: Que jo en soc molt admiradora, de fet estem també treballant en un projecte amb el Jordi Quintana sobre això. Ell em va passar una partitura manuscrita d'un couplet de Càndida Pérez que es diu El couplet català, i avui l'estrenem, diguéssim, des de l'any no sé quan, perquè he intentat buscar també alguna gravació i no l'hem trobat, només hem trobat aquest manuscrit, així que l'hem escrit nosaltres, l'hem adaptat, l'hem fet, i esperem que la gent els hi agradi, perquè és una mica l'explicació de per què neix el couplet català.
3: El programa inclòs igualment l'Anonon dels Papallons, amb lletra de Peles Mestres i música de Carme Carr, i Dolorosa, una composició de Narcisa Freixes dedicada a la soprano Conxita Badia.

0: Griselda Ramon i Àlex Jordi han convertit aquest últim espectacle en un exercici de memòria i descoberta en un espai immillorable.
1: És un espai meravellós i, a més, tres de les compositores que tractem avui tenen una relació estreta amb Guimerà, així que ho hem embolicat tot i hem fet que tot tingui certa relació, que és el que a mi em dona aquestes ganes de fer les coses amb tota la il·lusió i tota la passió del món.
0: Amb aquesta proposta, els dilluns al MAC ha posat el punt i final a la temporada amb un èxit rotund de públic.
2: Que parlava, però també la que cantava era la Griselda Ramon. I una mica més de música, que per alguna cosa el Vendrell és el que és en aquest àmbit. Aquest passat dissabte, 22 d'agost, la coral polifònica Gentoldrà del Vendrell ha actuat a la Sagrada Família, on ha ofert un concert a la cripta. És una cita molt especial per a l'entitat, que ha commemorat el centenari de la mort de Gaudí en el seu temple i també el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, que va estar molt vinculat als orígens de la coral vendrellenca. En aquesta informació del Dani Sancho escoltarem una mica de música, però també les valoracions del president de la coral vendrellenca, Joan Carles Campoy.
3: Sota el nom d'Un camí de pau, la coral polifònica Joan Toldrà del Vendrell ha ofert un concert amb una gran càrrega emocional a la Sagrada Família, un indret que durant molts anys, sota la direcció de Joan Toldrà, va ser una de les cites habituals de la Fundació. A més, aquest concert ha adquirit un significat encara més especial. La coral ha cantat a la cripta, lloc on descansen les restes d'Antoni Gaudí, precisament en el centenari de la seva mort.
4: Per nosaltres ha sigut una emoció continguda i que ens fa rememorar tots els anys que havíem anat amb el Jean Toldrà a cantar allà a la Sagrada Família. Cada dos anys hi anàvem. Per nosaltres, en un lloc tan emblemàtic com és la Sagrada Família, que t'envolta de bellesa amb aquests vitralls i d'una emoció continguda, és sempre una gran oportunitat de poder fer-hi el nostre petit gra de sorra i ajudar a que aquest centenari de la mort d'Antoni Gaudí es reflexi en totes les nostres ànimes.
3: Una altra efemèride celebrada per la coral vendrellenca ha estat el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, molt vinculat als orígens de la Fundació a través del Cor d'Infants del Vendrell.
4: Primer, fa 150 anys i volem donar el petit granet de sorra a la coral polifònica de participar en aquest homenatge, en aquest petit homenatge. Pau Casals, nascut al Vendrell, doncs ja havia format part del Cor d'Infants, que és el nostre pare o avi de la coral polifònica, l'any 1883, quan es va fundar. El seu pare tocava a l'orgue i ell, doncs, molt de temps, quan era petit, doncs va estar cantant amb nosaltres.
3: La coral, sota la direcció musical de Jordi Pascual i David Jiménez al piano, ha interpretat 8 peces de compositors com Mozart, Gabriel Fauré o Josep Ull, entre d'altres, i 3 de les composicions del mestre com a homenatge al seu llegat, amb el cant dels ocells com a tancament del concert.

0: I segons s'aproxima setembre, arriba amb més intensitat l'actualitat esportiva que ens porta el Jordi Graell.
1: Els esports en Jordi Graell.
2: Hola, bon dia. Avui toca parlar de futbol i ho fem amb la primera victòria de la pretemporada del Club d'Esports Vendrell masculí, en aquest cas amb victòria per 1-2 aquest diumenge al camp de la Cava, en un partit on els jugadors d'Àlex Sukhoyev s'acabaven imposant gràcies als gols d'Òscar Muñoz i Raúl Jiménez, i com dèiem, és la primera victòria de la pretemporada perquè recordem que la setmana anterior havien perdut per 2-1 al camp del Capellades. I per saber una mica doncs, com va anar tot plat, doncs, com sempre tenim el míster, l'Àlex Sukhoyev. Hola, buenos días.
3: Buenos días.
2: Bueno, como decía, primera victoria de la pretemporada, que bueno, ya decimos siempre, ¿no?, que los resultados son lo de menos, pero bueno, también ganar, pues también está bien, ¿no?
3: Sí, ganar está bien, pero bueno, hemos hecho un viaje bastante largo, rival muy bueno, a mí me ha gustado bastante, y partido muy difícil, pero bueno, nos sirve jugar contra rivales fuertes, partidos difíciles para tener forma, forma física, en la parte de esas tácticas, técnicas. Bueno, estamos contentos.
2: De momento, como decía, pues llevamos dos partidos que, bueno, de momento los dos partidos sí que se ha visto que, bueno, como mínimo pues, se han encajado pocos goles, que bueno, también es una buena manera de empezar, ¿no?
3: Sí, pero bueno, nuestro equipo falta jugadores. Algunos, dos jugadores titulares del año pasado de línea defensiva están o no están. Jugadores nuevos y estamos trabajando para mejorar la defensa, pero bueno, estos dos partidos de temporada no es tan importante ahora porque aún falta jugadores y el rival también está en pretemporada. El objetivo ahora es forma física, pero estamos contentos también con Rafa Mestope, pero es que más adelante, en los partidos de pretemporada que vamos a hacer, ahí sí que vamos a tener un poco de... vamos a pedir a jugadores, al equipo, jugar más serios e intentar jugar a oportunidad cero.
2: Ahora el próximo partido pues ya será el primero en casa de la pretemporada, que será este sábado contra el San Pau Apóstol, que también es otro equipo de tercera. Y bueno, pues también a ver si delante de la afición pues ya se pueden ver más cositas, ¿no?
3: Sí, esta semana tengo que venir dos o tres jugadores más de vacaciones y tendremos la plantilla más, digamos, más completa y voy a partir en casa, en nuestro campo, a ver si y ya con la plantilla completa podemos hacer buen partido, trabajar cosas y ver algo que tenemos que mejorar para temporada.
2: Perfecto, pues esperamos que así sea, así que muchas gracias y mucha suerte para este partido.
3: Moltes gràcies.
2: Àlex Sukhoyev, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta victòria per 1-2 al camp de la Cava, i ara, com diem, centrats en aquest proper amistós, que, com diem, serà el primer el Josep Bové, en aquest cas aquest dissabte, contra el Sant Pau Apòstol. I seguim parlant d'hoquei patins. El Club d'Esports Vendrell ja està en marxa. Aquest dilluns, els jugadors de Toni Porta han arrencat la pretemporada del que segurament serà el curs més exigent des del descens a l'Hockey Lliga Plata ara fa 5 anys. I és que, a banda de l'ampliació de la Lliga 14 equips, el sorteig va determinar un grup sud duríssim, amb rivals com els recent descendits Fenia Energia Cerdanyola i No Estètic Sant Just, o altres conjunts amb aspiracions de lluitar per l'ascens, com Martinelli a Manlleu, Corredor Mató Palafrugell i Club Hoquei Mataró. Tot plegat, sumat a la sensible baixa del retirat Aldo Velasco, autor de 19 gols la temporada passada. Escoltem l'entrenador del Club d'Esports Vendrell, Toni Porta.
4: Ha jugat un grup molt difícil, equips amb potencial econòmic molt gran, amb potencial esportiu també molt gran, però bé, amb il·lusió, amb ganes de competir, i veurem com es dona la Lliga, que sabem que serà aquest any molt complicat. Nosaltres, com sempre, competirem partit a partit, amb ganes, amb il·lusió, hem de millorar certs aspectes. Perdem l'Aldo, que era el màxim golejador de l'equip, i al final un jugador molt estimat al vestuari també, però bé, hem incorporat el Pere Urpí, que ens aportarà coses diferents, i crec que competirem bé.
2: Així doncs, amb l'únic fitxatge de Pere Urpí i el lideratge un any més dels capitans Lluís i Jordi Ferrer, Porta confia en l'evolució dels jugadors del planter. L'any passat, els joves ja van fer un pas endavant i enguany seguiran tenint un pes fonamental, amb altres membres del filial que també estaran atents a possibles oportunitats, com Pau Llorenç i Aleix Ferrer. Escoltem de nou Toni Porta.
4: Tenim el rodatge l'any passat amb jugadors joves que ja tenen un punt més d'experiència, han d'agafar un rol més, més determinant dins l'equip aquest any, esperem. Però bé, intentarem configurar bé l'equip, competir bé, millorar coses en defensa que l'any passat ens van fallar una mica i fer-nos forts a casa, que també crec que és el que ens va faltar, però insisteixo, aquest any la Lliga serà molt competitiva i bé, necessitarem evidentment el suport de tota la gent i l'il·lusió de tothom per afrontar els partits amb màxima confiança.
2: Els Roig i Negres jugaran el primer partit de pretemporada aquest cap de setmana a la pista de l'Auto Biguetana Vic, en el que serà també el debut a la Lliga Catalana Plata d'enguany. Tot seguit, ja al setembre, dimecres 2, es desplaçaran els Monjos per enfrontar-se a aquest conjunt de Primera Catalana, mentre que dissabte 5 tancarà la fase de grups de la Lliga Catalana rebent el Vicio Sant Cugat a 8:15 del vespre, en un partit que es podrà seguir en directe a Ràdio Televisió El Vendrell. Posteriorment, dimarts 8, els de Porta jugaran de nou al Quim Tomàs contra el Bell-lloc de Nacional Catalana a partir de les 9 de la nit, mentre que el dissabte 12 quedaria reservat o bé per unes hipotètiques semifinals de la Lliga Catalana o per una altra amistosa a determinar. Finalment, el Vendrell tancarà la pretemporada en principi el divendres 18 a les 9 de la nit a casa contra el Sant Ramon de Vilafranca, recent ascendit a Nacional Catalana, abans del debut a la Lliga previst per al dissabte 26 de setembre al Quim Tomàs contra l'Sporting Alcoyerom.
0: I acabem amb la previsió del temps. Després d'una tarda moguda com la d'aquest dilluns, aquest dimarts ha de ser tota la jornada tranquil, amb temperatures mínimes a primera hora de poc més de 20 graus i màximes a les hores centrals del dia de 33. Cap al final de la tarda poden aparèixer els primers núvols i possibilitats de precipitació demà. Poques, un 35% durant la nit i matinada fins a les 6, però del 95% entre les 6 del matí i les 12 del migdia d'aquest dimecres. Després, sol i clarianes per acabar amb un dia tranquil. Mínimes de 22, màximes de 31. Tendència a la calma, també de cara a dijous, amb el mateix règim de temperatures, alguna possibilitat de pluja, però no gran cosa, igual que divendres, i així ens hem de moure fins al cap de setmana, segurament sense ensurts en forma de precipitació i segurament sense les calorades que han viscut en bona part d'aquest mes d'agost. I això és tot. Fins aquí les notícies. Fins una pròxima edició.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern defensa no haver activat el Les Alert davant de les pluges dels últims dies perquè els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments i emergències per gestionar fenòmens locals intensos. Ho ha argumentat la portaveu Sílvia Paneque.
2: Ens estem trobant amb alguns fenòmens locals intensos que tenen previsions doncs més acotades en el temps. I és en aquest moment on, insisteixo, només amb criteris tècnics de si hi ha temps suficient, de si és prudent o no.
0: Tot plegat després d'un nou episodi de tempestes i de pedregades que ha afectat sobretot el Tarragonès i el Baix Penedès. Des d'una de les poblacions més perjudicades, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, demana més suport i seguiment per part del govern.
3: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. L'altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
0: A la capital tarragonina, els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i netejar els carrers, però encara hi ha uns 2.000 abonats sense subministrament elèctric. També hi ha afectacions al Segrià. Avui, en canvi, el dia s'ha llevat en calma pel que fa a la situació meteorològica. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Un dimarts que s'ha presentat i, de fet, s'està presentant molt més calmat que no pas ahir. Déu-n'hi-do, les tempestes severes que vam tenir de forma local, però molt desastroses en el cas del Camp de Tarragona, també al Pirineu Lleidatà, a les Terres de l'Ebre, en alguns racons del Ripollès. Ventades molt fortes, molta pluja, més de 100 litres per metre quadrat al barri del Serrallo de Tarragona, o molta calamarsa que en el cas de Móra d'Ebre va arribar a diàmetres superiors als 8 centímetres. Tot això avui és història, per tant, molta més tranquil·litat, i amb un palet de vent de ponent que va bufant entre Tarragona i Barcelona, manté la humitat baixa, però la temperatura elevada, i tot plegat amb un cel que simplement està portant aquests núvols decoratius, pinzellades de núvols primets, i poca cosa més, aquest vent que va bufant, que fa que la sensació també sigui de calor, però, com dèiem, de poca xafogor. Demà tornaran els núvols a ser més abundants i entre Tarragona i Barcelona, sobretot al migdia, alguna pluja tímida. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dimarts 25 d'agost de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol crea un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta. Esther Minguell.
5: El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en serà el cap visible. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat al Congrés l'actuació de l'executiu a Ceuta i ha reivindicat l'espanyolitat de les dues ciutats autònomes.
0: L'Ajuntament de Barcelona encara la recta final de la transformació a l'antiga fàbrica industrial l'Escocesa.
5: Ubicada al 22 arroba nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i tecnologia agroalimentària.
0: En cultura, la prestigiosa organista Montserrat Torrent inaugura la 28a edició del curs d'orgue del Maresme.
5: I ho ha fet en una edició molt especial perquè coincideix amb els seus 100 anys i la celebració de l'any que du el seu nom. Aquesta setmana imparteix classes a Mataró com ho ha fet des de la primera edició del curs.
6: Va, se n'ha fet tantes coses. Estimar la música, li procurarà comunicar, però no n'hi ha per ser tants distintius.
0: En esports, el terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa com a seleccionador de Països Baixos de futbol. Joan Barberà.
7: El tècnic vallesà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Nations League.
0: El control de so hi tenim el Francesc Ávila, la redacció i coordinació en José Gallardo i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern defensa no haver activat el sistema ES Alert davant de les pluges d'aquest cap de setmana perquè assegura els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha d'altres mecanismes de comunicació tant amb ajuntaments com amb emergències per tal de gestionar aquests fenòmens locals intensos. L'executiu prepara ara un pla de xoc per adaptar-se al canvi climàtic tant a les fortes pluges com a les altes temperatures o a l'elevat risc d'incendi. És una de les prioritats del govern que avui ha reprès l'activitat política després de l'estiu.
5: Impulsar polítiques d'adaptació al canvi climàtic serà una de les prioritats del govern català en el nou curs polític i es treballarà amb una visió transversal i des de diferents departaments. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
2: Aquí estem parlant doncs, de l'adaptació de les ciutats a aquestes altes temperatures i com acompanyem els ajuntaments en aquesta transformació. Estem parlant de tenir infraestructures més resilients doncs, a aquests embats de fenòmens meteorològics doncs, més violents i més sobtats que estem vivint. Per tant, estem parlant de fet d'una política transversal, no sectorial, de tot el govern per tal de poder-nos adaptar.
5: El govern defensa la no activació de les alertes durant les pluges del cap de setmana per l'aplicació dels protocols i estan fonamentats per criteris tècnics i recorda també que hi ha altres mecanismes de gestió.
2: Les alertes és una peça més de tots els mecanismes de comunicació que ja es tenien fins ara i que es complementen a partir del 2023 amb les alertes. Però hi ha altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments, amb els cossos i amb els operatius que en aquell moment des del terreny també valoren les actuacions que han de fer.
5: El canvi climàtic i també el pla cura per la gestió de les ajudes a la dependència o l'inici del curs escolar són temes que es treballaran aquest divendres i dissabte al Monestir de les Avellanes, on es reunirà el govern per preparar l'arrencada del curs polític.
0: Són unes explicacions que arriben just l'endemà de la forta pedregada que ha afectat el Tarragonès, el Baix Penedès, el Segrià, diverses comarques catalanes. A Tarragona s'estan refent de les conseqüències d'aquest temporal que ha afectat tota la ciutat de punta a punta. De fet, és la localitat més afectada. Els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i netejar els carrers, però encara hi ha uns 2.000 abonats sense subministrament elèctric. L'alcalde, Rubén Viñuales, és partidari de revisar protocols, però també veu complicada la capacitat de les administracions per anticipar-se a episodis tan ràpids i devastadors com el d'ahir. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
8: Finestres trencades, arbres tombats, carrers inundats, terrasses i tendals caiguts. La virulència de la tempesta es va deixar sentir en tots els racons de la ciutat. L'alcalde Rubén Viñuales recorda que cap de les previsions indicaven que la ciutat es veuria afectada per una tempesta de grans dimensions. Es mostra partidari de revisar protocols.
3: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. Que altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
8: El temporal va afectar la ciutat de Llevant a Ponent, al polígon Francolí. Totes les naus van patir desperfectes, com explica el portaveu dels empresaris, Narcís Ortega. El president de l'Associació de Veïns de l'Urbanització de la Mora parla de tots els arbres que van caure.
9: Un cas molt excepcional que feia verdaderament por, no? Hi havia molta gent doncs, que no va poder sortir de les naus.
10: Hi ha molts arbres caiguts. L'aigua no va fer tant de mal com altres vegades, però el vent que acompanyava l'aigua sí que ens ha castigat fort.
8: El 112 va rebre 456 trucades des de la ciutat de Tarragona.
0: L'episodi de temps violent deixa conseqüències també al Baix Penedès, només dos dies després dels aiguats del cap de setmana. La pluja ha tornat a provocar inundacions, així com diverses incidències, sobretot als barris marítims del Vendrell. Una de les situacions més complicades s'ha viscut les últimes hores al pont dels Masos, a Coma-ruga. Allà agents de la policia local han hagut de rescatar un home que havia quedat atrapat dins del seu vehicle. Ràdio al Vendrell, Sílvia Martínez.
11: El rescat es produïa cap a les 7 de la tarda en un dels moments en què la pluja era més intensa. L'home, de 63 anys, viatjava en una furgoneta que va quedar atrapada al túnel dels Masos de Coma-ruga, un indret on les inundacions són molt habituals i que ja havia quedat negat d'aigua el cap de setmana. És precisament un dels accessos a la discoteca on dissabte es va haver d'evacuar desenes de persones. L'agent de la policia local del Vendrell, Miguel Ángel Rodríguez, explica com van actuar.
12: Van veure un vehicle que estava enfonsat a l'aigua. Dins del vehicle n'hi ha una persona fent així espavents amb els braços i no ho vam pensar. Vam despullar-nos i vam nedar fins al cotxe, vam trencar el vidre, el vam treure del vehicle perquè estava en estat de xoc.
11: Les tempestes d'aquest dilluns a la tarda han tornat a provocar inundacions als barris marítims del Vendrell, especialment a Sant Salvador i Coma-ruga. S'hi han acumulat fins a 27 litres per metre quadrat, amb alguns episodis de calamar-se. El principal problema ha estat la intensitat de la pluja en poca estona. L'aigua ha obligat a tallar diversos carrers i els serveis d'emergència han hagut d'ajudar alguns ciutadans a poder accedir a casa seva. Amb el pas de les hores, però, la situació s'ha normalitzat i els carrers s'han pogut reobrir. No hi ha hagut afectacions als habitants. habitatges. El 112 ha rebut 23 trucades relacionades amb les tempestes al Baix Penedès.
0: De fet, en global, aquest episodi de pluja s'ha tancat amb prop de 900 trucades fetes al telèfon d'emergències, al 112, especialment procedents del Camp de Tarragona i de la pròpia capital, la ciutat de Tarragona. Són unes tempestes que també han afectat diversos municipis del Segrià, amb especial incidència a Almenar, Albatàrrec, Corbins, així com diferents punts de l'Horta de Lleida. La calamarsada més virulenta de la temporada, amb almès cultius de pera, de poma i de préssec, i les organitzacions agràries reclamen ara que els ajuts arribin ràpid. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
5: Poc abans de les 3 de la tarda van començar a caure les primeres tempestes a Ponent, concretament al Segrià, on hi va haver precipitacions amb calamarsa, entrant pel nord-oest en municipis com Almenar i més tard a Lleida Ciutat. Els xàfecs van ser breus i van caure de forma intermitent amb pedres que anaven de la mida d'un cigró a un ou de gualla. La cortina de tempestes es va dirigir en direcció est cap a comarques com la Noguera i el Pla d'Urgell. Encara s'ha aviat per quantificar els danys, però el sindicat Assaja apunta que els cultius que podrien haver patit més danys són la pera i la poma, així com algunes varietats més tardanes de fruita de pinyol, com el préssec. El president d'Assaja Catalunya, Pere Roquer, demana ara una resposta ràpida.
13: Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida i l'amplitud de mires a l'hora de poder donar aquells ajuts que corresponguin a totes aquestes explotacions que han quedat afectades per danys de pedra.
5: Segons Assaja, en aquests moments ja s'ha collit més del 70% de la producció de pera i més del 85% de la fruita de pinyol.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Passant 10 minuts a les dues, obrim plana política. El govern d'Espanya ha aprovat la creació d'un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a la ciutat autònoma de Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, serà el cap visible d'aquest nou comandament. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. El comandament únic reunirà sota la coordinació d'Ángel Víctor Torres a la ciutat autònoma de Ceuta, la delegació del govern, el CNI, els 11 ministeris involucrats en la crisi i el Consell de Seguretat Nacional. Justament ha estat durant la reunió d'aquest Consell que s'ha aprovat la creació del comandament, que després ha estat ratificada pel Consell de Ministres. La portaveu de l'executiu, Emma Saiz, ha destacat la importància de la decisió presa.
15: Ha declarado por primera vez en la historia la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta. Además, se constituye una autoridad funcional o conocido como mando único para reforzar esa coordinación.
14: Ángel Víctor Torres viatjarà immediatament a Ceuta i ha marcat els objectius d'aquest comandament únic.
16: La devolución y la repatriación de la mayor cantidad de las personas, mayores y menores, y también a la vez ir trabajando con la respuesta humanitaria y de acogida que tiene que darse a quienes solicitan asilo o a quienes son menores no acompañados. Junto a ello, una recuperación económica y también social.
14: El ministre ha fixat el nombre de migrants que en aquests moments es troben a Ceuta entre el 5 i el 10% de les 70.000 persones que van entrar a finals de juliol. Ángel Víctor Torres s'ha compromès a aconseguir que la ciutat autònoma torni a la normalitat el més aviat possible.
0: Doncs no deixem aquesta crisi migratòria perquè la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha encetat avui la primera de les 8 compareixences del govern de Pedro Sánchez previstes al Congrés fins dilluns que ve per donar explicacions sobre la crisi migratòria. Robles ha defensat la tasca dels efectius del Centre Nacional d'Intel·ligència que està

0: del PP, Esther Muñoz.
1: Del examen, como digo, de las redes e imágenes tomadas, puede inicialmente concluirse que la realización material del asalto masivo el día 30, según los expertos, se fundó en una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro fronterizo por cuestiones de oportunidad y por el transmitido mensaje en redes de supuesta falta de obstáculos en el cruce de fronteras.
2: ¿Cómo es posible que siga usted siendo ministra de Defensa ante un gobierno que ha hecho una dejación de funciones irresponsable?
0: La ministra de Defensa ha justificat també el reforç d'efectius de l'exèrcit a la ciutat autònoma per col·laborar amb les forces i cossos de seguretat i ha xifrat en 3.000 els militars sobre el terreny ara mateix. La ronda de compareixences de ministres al Congrés per abordar la crisi continuarà dijous amb el titular de Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, i la ministra de Sanitat, Mònica García.
3: Tornem a Catalunya. El govern condemna l'agressió a un aficionat del Barça a Elx aquest diumenge per part de la Policia Nacional, que va requisar-li una estelada. El cos de seguretat ha obert una investigació per analitzar els fets i la delegació del govern a la Comunitat Valenciana confirma que no s'havia donat cap ordre específica per requisar banderes.
4: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha defensat la llibertat d'expressió i ha condemnat l'ús de la violència arran de les imatges que mostren l'agressió a l'aficionat.
5: El que recull la llei és que els únics elements prohibits en un esdeveniment esportiu, com pot ser doncs un partit de futbol, l'únic element prohibit són aquelles banderes o pancartes que tenen una incitació directa a la violència o l'odi. No és el cas de les estelades, per tant, en fi, aquest és el trasllat que podem fer des del govern. Hi ha aquest procés obert. Esperem aquesta investigació, ens asseguren que no hi va haver una instrucció directa i en tot cas aquestes imatges doncs tenen la condemna del govern per l'ús d'aquesta violència i defensem que no pot ser d'altra manera la llibertat d'expressió.
4: Sobre l'inici del nou curs escolar, Paneque ha defensat la feina de la consellera d'Educació que s'ha reunit amb representants de la comunitat educativa i que treballa per garantir una arrencada del curs que garanteixi el dret a l'educació a tothom. Paneque ha emplaçat a la roda de premsa que farà la consellera Niubó per presentar les novetats d'un curs que engega amb una convocatòria de vaga dels docents.
6: Notícies en xarxa.
3: És un quart de tres. L'Ajuntament de Barcelona encara la recta final de transformació de l'antiga fàbrica industrial L'Escocesa. Ubicada al 22 Arroba Nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i també de tecnologia agroalimentària.
4: L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ha explicat que el projecte parteix d'una inversió inicial público-privada de prop de 52 milions d'euros per rehabilitar els més d'11.000 metres quadrats de l'espai. A més, preveu que generin 100 llocs de treball directes i uns 500 d'indirectes amb l'objectiu que estigui en funcionament el 2029. Collboni ha destacat també el factor cohesionador de la iniciativa per combatre la crisi de l'habitatge.
7: I de fer possible allò que anem repetint constantment, que és el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, i sabem que és el gran repte que té Barcelona, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
4: El projecte és una col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona amb empreses i administracions com Mercabarna, la Fundació Empans, l'Associació Idees M i la Generalitat.
3: No deixem les iniciatives municipals i anem ara cap al Ripollès. Allà el municipi de Toses compta amb una guingueta a peu de carretera que actua com a botiga i que dinamitza el poble. La seva particularitat és que es tracta d'un establiment que després de la jubilació del propietari va ser adquirit per l'Ajuntament, que n'ha fet una concessió. Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
8: A dia d'avui, el poble de Toses només té el bar de l'estació i no comptava amb cap botiga ni espai on anar a comprar els productes mínims necessaris. Sí que hi havia una guingueta de fusta davant de l'estació de tren. Un cop es va jubilar el propietari, la iniciativa de l'Ajuntament va ser adquirir-la i fer una concessió per la seva explotació. Això s'ha acabat aconseguint aquest estiu, quan la paradeta ha pogut obrir les seves portes de nou. Ho explica Josep Estragués, regidor de Cultura de Toses.
9: A l'Ajuntament vam creure que era molt interessant que pogués estar a seguir oberta per a la gent del poble, per a la gent que passa, que dona una mica més de vida, ja que aquí en el que és en el poble de Toses no tenim cap botiga, només tenim el bar que està en els baixos de l'estació, i el 2024 nosaltres hem decidit adquirir la parada aquesta.
8: Des del consistori es celebra que els passants s'hi aturen i que la gent del poble hi encarrega productes. És l'èxit d'un emplaçament en una carretera molt transitada d'una botigueta que, per sobre de tot, dona vida a Toses.

0: Empordà, Roses, prova aquest estiu un nou sistema d'intel·ligència artificial per reforçar la vigilància i la seguretat a les platges. La prova pilot s'està fent a Santa Margarida, on una càmera analitza en temps real el que passa a l'aigua per detectar possibles situacions de risc. Empordà Televisió, Jesús Segade.
1: L'Ajuntament de Roses aposta per la tecnologia per reforçar la seguretat a la costa. Aquest estiu, la platja de Santa Margarida compta amb una prova pilot d'intel·ligència artificial dissenyada per detectar riscos d'ofegament a l'aigua i reduir al màxim el temps de resposta. El sistema anomenat LIFE analitza el mar en temps real mitjançant una càmera i alerta immediatament la central de socorrisme si detecta que un banyista té dificultats, tot plegat sense enregistrar imatges per tal de protegir la privacitat. Escoltem com valora aquesta iniciativa el regidor de Medi Ambient de Roses.
2: I estem contents d'aquesta iniciativa, estem molt contents i tan contents podem acabar estant que si funciona aquesta prova de pilot l'any que ve, i de cara a l'any que ve, de cara a la temporada que ve, ho implementaríem a més platges urbanes del municipi.
1: La tecnologia actuarà com un segon parell d'ulls per als socorristes durant els mesos d'agost i setembre.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detenen el conductor de la moto implicat en l'accident mortal a Castelló d'Empúries a l'Alt Empordà d'aquest dilluns.
3: Els agents l'han arrestat aquesta matinada després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona on va ingressar per les ferides de l'accident. Els fets es van produir pels volts d'un quart de sis de la tarda i la investigació apunta que la topada es va produir per una imprudència del conductor de la moto, motiu pel qual se l'ha detingut. La víctima mortal és una jove de 22 anys.
0: Un detingut per la mort violenta d'un home en una baralla en grup a la Ràpita, al Montsià.
3: Els fets van passar la matinada de diumenge. Els Mossos van rebre un avís a quarts de quatre i en lloc dels fets van trobar una persona ferida per apunyalament que va acabar morint. L'arrestat és un home de 34 anys que ahir es va presentar voluntàriament a dependències policials. Està previst que demà passi a disposició del jutjat de Guàrdia d'Amposta.
0: La Ronda de Dalt de Barcelona recupera el carril tallat entre la sortida 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda de Vallcarca.
3: El carril estava tallat en tots dos sentits des del passat 3 d'agost per minimitzar futurs talls nocturns i optimitzar els treballs i recursos. L'obra per tapar aquest tram de la ronda agafa forma amb la col·locació d'aquestes darreres setmanes de la meitat de les peces que formen el nou sostre. La previsió és acabar-ho a finals del 2027.
0: És moment per a la cultura. La prestigiosa organista Montserrat Torrent ha inaugurat la 28a edició del curs d'orgue del Maresme i ho ha fet en una edició molt especial perquè coincideix amb els seus 100 anys i amb la celebració de l'any que du el seu nom en homenatge a la seva trajectòria. Aquesta setmana a Mataró, Torrent hi està impartint les seves classes com ha fet els últims 28 anys. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
4: Només hi participen 10 alumnes que han estat estrictament seleccionats. El curs d'orgue del Maresme és un dels més importants de Catalunya al costat del de l'Abadia de Montserrat. I això no ho diu qualsevol, sinó la prestigiosa organista Montserrat Torrent, que un any més, i aquesta ja és la 28a edició, participa com a docent d'aquesta formació.
5: L'orgue no és un instrument fàcil, però jo crec que ara, en pocs anys, és molt més assequible i molt més conegut. El més important és que tinguin aquesta mort a l'estudi.
4: Aquest 2026 la Generalitat li dedica l'any Montserrat Torrent, coincidint amb el seu centenari i en homenatge a tota la seva llarga trajectòria davant l'orgue.
5: Massa no hi fa tantes coses. Estimar la música, li procurar de comunicar, però no n'hi ha per ser tants distintius.
4: Tot i que actualment té una sordesa pràcticament total, assegura que durant tota la seva trajectòria ha tingut molt bona oïda i, en el fons, el seu secret és que la música li dona vida.
0: Avui arrenca a Taradell la festa d'en Tocassons, una cita ja indestriable de la festa major d'aquesta localitat usonenca. Un any més es convida tothom a triar entre el bàndol dels bandolers o el dels sometents i a deixar-se endur per l'ambient d'una festa que amb 34 anys de tradició, a través del teatre, la música i les danses, les històries i les aventures del bandoler Jaume Masferrer, es manté viva. El 9FM, Judit Lechón.
6: La festa d'en Tocassons tornarà a convertir els carrers de Taradell en un gran escenari del segle XVII avui al vespre. Enguany se celebra la 34a edició on participants, voluntaris, entitats i veïns i veïnes tornaran a donar vida a escenes inspirades en el bandolerisme català a través del teatre, la música i la dansa. L'alcaldessa lliurarà la bandera de la vila a l'agutzil, cap dels sometents, per encomanar-li la defensa de Taradell davant l'arribada dels bandolers. A dos quarts de set de la tarda, el toc de sometent i les sardanes de festa major anunciaran l'arribada del bandoler, que farà acte de presència a les 7. Serà aleshores quan es descobrirà quin taradellenc o taradellenca dona vida enguany al popular Tocassons. L'edició 2026 incorpora un dels canvis més importants dels darrers anys. Per primera vegada, el judici d'en Tocassons es trasllada a la plaça, deixant enrere la seva ubicació habitual a Can Costa. Després de la captura del bandoler a la plaça d'en Gili, tota la comitiva es desplaçarà fins a aquest espai on tindrà lloc el gran desenllaç de la jornada. Aquí es coneixerà si és declarat culpable i, per tant, el pengen a la soga o no.
0: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa com a seleccionador de Països Baixos de futbol.
7: Bon dia, Marta. El tècnic ballesà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Lliga de les Nacions, a la Nations League. El Barça-Real Madrid de la Lliga F es jugarà al Camp Nou. Coincideix amb l'aturada de la primera divisió masculina pels compromisos internacionals. Es disputarà el 3 o 4 d'octubre i el partit a l'espera de l'anunci oficial. Per tant, es jugarà al nou Camp Nou. A la primera divisió masculina, l'Espanyol prepara la visita al camp de la Real Societat a la tercera jornada de Lliga. Recordem, un camp, el del conjunt basco, la temporada passada van tenir opcions de sumar els 3 punts, com recorda el davanter Pere Milla.
8: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any pues, toca guanyar.
7: Un Pere Milla que es mostra molt feliç i es mostra feliç d'estar al club on volia estar.
8: Fa molts anys sí que vaig dir que, bueno, que ojalà pogués jugar a l'Espanyol, no? I es va donar la situació de poder vindre aquí. Ja faran 4 anys. Molt content, no?, de defensar una institució com és l'Espanyol, poder vestir la samarreta i defensar els seus colors. Així que, bueno, content i endavant sempre.
7: I a segona divisió hi ha novetats al Girona. Girona FM, Pau Villafañi.
9: El Girona va presentar ahir 2 jugadors per reforçar la defensa gironina. D'una banda, el central ganès de 28 anys, Moumin, que arriba com a agent lliure procedent del Rayo Vallecano. El jugador signa contracte fins al 2029 i ja ha superat la greu lesió de genoll que va patir la temporada passada i va poder disputar el darrer mundial amb la selecció de Ghana. D'altra banda, el club també va presentar Mauro Furtado, defensa portuguès de només 18 anys, que arriba procedent del Benfica a canvi d'1 milió d'euros pel 50% dels seus drets. L'equip portuguès es reserva un percentatge d'una futura venda del jugador. Furtado, considerat com una de les grans apostes del futur del club gironí, es pot adaptar tant a la posició de central com de lateral esquerra.
7: I en base del FIAC, Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominicà Jacel Pérez, de 24 anys. Escoltem el director esportiu del club català, Fernando Sanemeterio.
10: Bueno, encantados de que Jacel sea una de las familias FIAC Girona. Creemos que es una pieza que necesitamos, que encaja perfectamente en nuestro estilo de juego. Tienen un talento natural, tanto físico como técnico, tiene esa exuberancia física que le hace ser diferencial a campo abierto, atacando situaciones el aro, y luego además es un jugador con un alto motor para jugar al estilo de baloncesto que queremos hacer.
0: Gràcies, Joan Barberà. Són gairebé 2:15. Fem una petita pausa i tornem de seguida amb més notícies.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Desconstrucció, no de construcció. Mètode d'anàlisi crítica d'un text, un concepte o una construcció intel·lectual que permet de desfer-ne l'estructura, tot mostrant les seves contradiccions i ambigüitats.
4: En sentit estricte, desconstrucció fa referència a l'operació de desfer una construcció per recuperar els materials de què està composta. El terme, però, s'ha estès a àmbits com la filosofia o les ciències socials, en referència al mètode d'anàlisi crítica d'un text o construcció intel·lectual que permet desfer-ne l'estructura per mostrar contradiccions i ambigüitats. En els últims temps, també trobem usos en contextos propis del feminisme, en què es defineix com l'exercici d'avaluació personal en el que una persona s'esforça per identificar i eliminar les actituds masclistes a les quals ha estat exposada tota la vida.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Segons diuen els experts, tenir poc temps lliure afecta negativament el nostre dia a dia, ja que estar la major part del temps ocupats genera un estrès més gran, la qual cosa es tradueix en un menor benestar i, si això es va acumulant amb el pas dels dies, es pot arribar a una situació insostenible. També és negatiu el cas contrari, tenir massa temps lliure, per exemple, per no tenir feina i no tenir res a fer. Aquestes hores lliures dia a dia al final també passen una factura que pot ser molt negativa per la salut. Investigadors dels Estats Units van dur a terme un estudi per analitzar en profunditat com afecta a les persones l'excés d'ociositat i temps lliure. Més de 21.700 nord-americans van participar en aquesta enquesta sobre l'ús del temps, en què van relatar amb tot detall què van fer les 24 hores anteriors. Els investigadors van determinar que a mesura que augmentava el temps lliure a la vida dels participants a l'enquesta, també augmentava el seu benestar, estabilitzant-se a les 2 hores i disminuint després de les 5. És a dir, que en tenir almenys 5 hores lliures, el benestar ja no és tal i ja no es gaudeix d'aquesta situació, sobretot quan es tracta d'una cosa habitual i no un dia ocasional.
1: La xarxa.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El govern defensa no haver activat el sistema S-Alert davant de les pluges dels últims dies perquè, diuen, els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha d'altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments i amb emergències per gestionar aquests fenòmens locals intensos. Així ho argumenta la portaveu Sílvia Paneque.
4: Ens estem trobant amb alguns fenòmens locals intensos que tenen previsions doncs més acotades en el temps. I és en aquest moment on, insisteixo, només amb criteris tècnics de si hi ha temps suficient, de si és prudent o no.
2: Sobre aquesta qüestió, Junts i Comuns han demanat les compareixences de la consellera d'Interior i de la directora general de Protecció Civil, tot plegat després d'un nou episodi de tempestes i pedregades que ha afectat sobretot el Tarragonès i el Baix Penedès. Des d'una de les poblacions més perjudicades, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, demana més suport i seguiment per part del govern.
5: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. L'altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
2: A la capital tarragonina, els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i netejar els carrers, però encara hi ha abonats sense subministrament elèctric i problemes amb les línies d'autobús. A més, hi ha afectacions al Segrià. Avui, en canvi, el dia s'ha llevat en calma pel que fa a la situació meteorològica. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
6: Bon dia. Un dimarts que s'ha presentat i, de fet, s'està presentant molt més calmat que no pas ahir. Déu-n'hi-do, les tempestes severes que vam tenir de forma local, però molt desastroses en el cas del Camp de Tarragona, també al Pirineu Lleidatà, a les Terres de l'Ebre, en alguns racons del Ripollès. Ventades molt fortes, molta pluja, més de 100 litres per metre quadrat al barri del Serrallo de Tarragona, o molta calamarsa que en el cas de Móra d'Ebre va arribar a diàmetres superiors als 8 centímetres. Tot això avui és història, per tant, molta més tranquil·litat, i amb un palet de vent de ponent que va bufant entre Tarragona i Barcelona, manté la humitat baixa, però la temperatura elevada, i tot plegat amb un cel que simplement està portant aquests núvols decoratius, pinzellades de núvols primets, i poca cosa més, aquest vent que va bufant que fa que la sensació també sigui de calor, però, com dèiem, de poca aixafogor. Demà tornaran els núvols a ser més abundants i entre Tarragona i Barcelona, sobretot al migdia, alguna pluja tímida. N'estem pendents a la xarxa.
2: És dimarts, 25 d'agost de 2026, i tenim més titulars. El govern espanyol crea un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta. Esther Minguell.
7: El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en serà el cap visible. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat al Congrés l'actuació de l'executiu a Ceuta i ha reivindicat la espanyolitat de les dues ciutats autònomes.
2: L'Ajuntament de Barcelona encara a la recta final de transformació de l'antiga fàbrica industrial L'Escocesa.
7: Ubicada al 22 arroba nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i tecnologia agroalimentària.
2: En cultura, la prestigiosa organista Montserrat Torrent inaugura la 28a edició del curs d'orgue del Maresme.
7: I ho ha fet en una edició molt especial perquè coincideix amb els seus 100 anys i la celebració de l'any que du el seu nom. Aquesta setmana imparteix classes a Mataró, com ha fet des de la primera edició del curs.
8: Va, se n'hi fa tantes coses. I estimar la música, li procuraré de comunicar, però no n'hi ha per ser tants distintius.
2: Als esports, el terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa com a seleccionador de Països Baixos de futbol, Joan Barberà.
9: El tècnic ballesà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Nations League.
2: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació, José Gallardo i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El govern defensa no haver activat el sistema S-Alert davant de les pluges d'aquest cap de setmana perquè els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha d'altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments i amb emergències per gestionar aquests fenòmens locals intensos. L'executiu prepara un pla de xoc, de fet, per adaptar-se al canvi climàtic, tant a les fortes pluges com a les altes temperatures o a l'elevat risc d'incendi. És una de les prioritats del govern, que avui ha reprès l'activitat política després de l'estiu.
7: Impulsar polítiques d'adaptació al canvi climàtic serà una de les prioritats del govern català en el nou curs polític i es treballarà amb una visió transversal i des de diferents departaments. Sílvia Paner, que és portaveu del govern.
10: Aquí estem parlant doncs, de l'adaptació de les ciutats a aquestes altes temperatures i com acompanyem els ajuntaments en aquesta transformació. Estem parlant de tenir infraestructures més resilients doncs, a aquests embats de fenòmens meteorològics doncs, més violents i més sobtats que estem vivint. Per tant, estem parlant de fet d'una política transversal, no sectorial, de tot el govern per tal de poder-nos adaptar.
7: El govern defensa la no activació de l'S-Alert durant les pluges del cap de setmana per l'aplicació dels protocols fonamentats per criteris tècnics i recorda que hi ha altres mecanismes de gestió.
10: L'S-Alert és una peça més de tots els mecanismes de comunicació que ja es tenien fins ara i que es complementen a partir del 2023 amb l'S-Alert. Però hi ha altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments, amb els cossos i amb els operatius que en aquell moment des del terreny també valoren les actuacions que han de fer.
7: Sobre aquesta qüestió, Junts i Comuns han demanat les compareixences de la consellera d'Interior i la directora general de Protecció Civil. El canvi climàtic, el pla cura per la gestió de les ajudes a la dependència o l'inici del curs escolar són temes que es treballaran aquest divendres i dissabte al Monestir de les Avellanes, on es reunirà el govern per preparar l'arrencada del curs polític.
2: Mentrestant, Tarragona refada les conseqüències del fort temporal de pluja intensa, vent i pedra que ha afectat tota la ciutat de punta a punta. Els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i per netejar els carrers. De fet, encara ho fan a aquestes hores. Però encara hi ha abonats sense subministrament elèctric i problemes amb les línies d'autobús. L'alcalde Rubén Viñuales és partidari de revisar protocols, però veu complicada la capacitat de les administracions d'anticipar-se en episodis tan ràpids i devastadors com el d'ahir. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
11: Finestres trencades, arbres tombats, carrers inundats, terrasses i tendals caiguts. La virulència de la tempesta es va deixar sentir en tots els racons de la ciutat. L'alcalde Rubén Viñuales recorda que cap de les previsions indicaven que la ciutat es veuria afectada per una tempesta de grans dimensions. Es mostra partidari de revisar protocols.
5: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. Que altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
11: El temporal va afectar la ciutat de Llevant a Ponent, al polígon Francolí. Totes les naus van patir desperfectes, com explica el portaveu dels empresaris, Narcís Ortega. El president de l'Associació de Veïns de l'Urbanització de la Mora parla de tots els arbres que van caure.
12: Un cas molt excepcional que feia verdaderament por, no? Hi havia molta gent doncs, que no va poder sortir de les naus.
13: Hi ha molts arbres caiguts. L'aigua no va fer tant de mal com altres vegades, però el vent que acompanyava l'aigua sí que ens ha castigat fort.
11: El 112 va rebre 456 trucades des de la ciutat de Tarragona.
2: L'episodi de temps violent deixa conseqüències també al Baix Penedès, només dos dies després dels aiguats del cap de setmana. La pluja ha tornat a provocar inundacions, així com diverses incidències, especialment als barris marítims del Vendrell. Una de les situacions més complicades s'ha viscut al Pont dels Masos, a Coma-ruga, on agents de la policia local han rescatat un home que havia quedat atrapat dins del seu vehicle. Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
14: El rescat es produïa cap a les 7 de la tarda en un dels moments en què la pluja era més intensa. L'home, de 63 anys, viatjava en una furgoneta que va quedar atrapada al túnel dels Masos de Coma-ruga, un indret on les inundacions són molt habituals i que ja havia quedat negat d'aigua al cap de setmana. És precisament un dels accessos a la discoteca on dissabte es va haver d'evacuar desenes de persones. L'agent de la policia local del Vendrell, Miguel Ángel Rodríguez, explica com van actuar.
15: Van veure un vehicle que estava enfonsat a l'aigua. Dins del vehicle n'hi ha una persona fent així espavents amb els braços i no ho vam pensar. Vam despullar-nos i vam nedar fins al cotxe, vam trencar el vidre, el vam treure del vehicle perquè estava en estat de xoc.
14: Les tempestes d'aquest dilluns a la tarda han tornat a provocar inundacions als barris marítims del Vendrell, especialment a Sant Salvador i Comarruga. S'hi han acumulat fins a 27 litres per metre quadrat, amb alguns episodis de calamar-se. El principal problema ha estat la intensitat de la pluja en poca estona. L'aigua ha obligat a tallar diversos carrers i els serveis d'emergència han hagut d'ajudar alguns ciutadans a poder accedir a casa seva. Amb el pas de les hores, però, la situació s'ha normalitzat i els carrers s'han pogut reobrir. No hi ha hagut afectacions als habitants. El 112 ha rebut 23 trucades relacionades amb les tempestes al Baix Penedès.
2: Un episodi de pluges violentes que es tanca amb prop de 900 trucades en total al 112, especialment des del Tarragonès. Les tempestes han afectat també diversos municipis del Segrià, amb especial incidència Almenar, Albatàrrec, Corbins i diferents punts de l'Horta de Lleida. La calamarsada més virulenta de la temporada ha malmès cultius de pera, de poma i de préssec, i les organitzacions agràries reclamen ara que els ajuts arribin ràpid. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
7: Poc abans de les 3 de la tarda van començar a caure les primeres tempestes a Ponent, concretament al Segrià, on hi va haver precipitacions amb calamarsa, entrant pel nord-oest en municipis com Almenar i més tard a Lleida Ciutat. Els xàfecs van ser breus i van caure de forma intermitent amb pedres que anaven de la mida d'un cigró a un ou de gualla. La cortina de tempestes es va dirigir en direcció est cap a comarques com la Noguera i el Pla d'Urgell. Encara és aviat per quantificar els danys, però el sindicat Assaja apunta que els cultius que podrien haver patit més danys són la pera i la poma, així com algunes varietats més tardanes de fruita de pinyol, com el préssec. El president d'Assaja Catalunya, Pere Roquer, demana ara una resposta ràpida.
16: Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida i l'amplitud de mires a l'hora de poder donar aquells ajuts que corresponguin a totes aquestes explotacions que han quedat afectades per danys de pedra.
7: Segons Assaja, en aquests moments ja s'ha collit més del 70% de la producció de pera i més del 85% de la fruita de pinyol.
2: Vint minuts i seran les 3 de la tarda. Obrim plana política. El govern d'Espanya ha aprovat la creació d'un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a la ciutat de Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, serà el cap visible d'aquest nou comandament. David Navarro, bon dia.
17: Bon dia. El comandament únic reunirà sota la coordinació d'Ángel Víctor Torres a la ciutat autònoma de Ceuta la delegació del govern, el CNI, els 11 ministeris involucrats en la crisi i el Consell de Seguretat Nacional. Justament ha estat durant la reunió d'aquest Consell que s'ha aprovat la creació del comandament, que després ha estat ratificada pel Consell de Ministres. La portaveu de l'executiu, Emma Saiz, ha destacat la importància de la decisió presa.
18: Ha declarado por primera vez en la historia la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta. Además, se constituye una autoridad funcional o conocido como mando único para reforzar esa coordinación.
17: Ángel Víctor Torres viatjarà immediatament a Ceuta i ha marcat els objectius d'aquest comandament únic.
19: La devolución y la repatriación de la mayor cantidad de las personas, mayores y menores, y también a la vez ir trabajando con la respuesta humanitaria y de acogida que tiene que darse a quienes solicitan asilo o a quienes son menores no acompañados. Junto a ello, una recuperación económica y también social.
17: El ministre ha fixat el nombre de migrants que en aquests moments es troben a Ceuta entre el 5 i el 10% de les 70.000 persones que van entrar a finals de juliol. Ángel Víctor Torres s'ha compromès a aconseguir que la ciutat autònoma torni a la normalitat el més aviat possible.
2: David, el Consell de Ministres també ha aprovat dos avantprojectes de llei per modificar les lleis d'asil i d'estrangeria. Amb l'objectiu d'adaptar la normativa espanyola a l'europea, es preveu substituir l'actual llei d'asil, veritat?
17: Doncs sí, per una nova norma que agilitzarà la tramitació de les sol·licituds. El segon avantprojecte reforma parcialment la llei d'estrangeria i introdueix un sistema de triatge per a les persones que travessin irregularment les fronteres exteriors de la Unió Europea.
2: Encara en relació amb la crisi a Ceuta, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha encetat avui la primera de les 8 compareixences del govern de Pedro Sánchez previstes al Congrés fins dilluns que ve per donar-ne explicacions. Robles ha defensat la tasca dels efectius del Centre Nacional d'Intel·ligència al punt de mira les últimes setmanes pel seu paper en l'assalt massiu de finals de juliol. Lluís Mata.
1: Margarita Robles ha començat la seva intervenció amb un record del centenar de persones mortes durant aquest episodi, expressant el suport inequívoc del govern d'Espanya a la ciutat autònoma de Ceuta, a qui ha demanat disculpes si s'ha sentit en algun moment abandonada en aquesta crisi. Pel que fa a la gestió de la sal, ha posat en valor les funcions del CNI i la necessitat de la seva feina silenciosa i atribuït a una organització massiva i alimentada via xarxes socials el pas descontrolat de centenars de milers de migrants. Una reflexió que ha servit al Partit Popular per demanar la dimissió de la ministra. Escoltem Margarita Robles i la diputada del PP, Esther Muñoz.
20: Del examen, como digo, de las redes e imágenes tomadas, puede inicialmente concluirse que la realización material del asalto masivo el día 30, según los expertos, se fundó en una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro fronterizo por cuestiones de oportunidad y por el transmitido mensaje en redes de supuesta falta de obstáculos en el cruce de fronteras.
21: ¿Cómo es posible que siga usted siendo ministra de Defensa ante un gobierno que ha hecho una dejación de funciones irresponsable?
1: La ministra de Defensa ha justificat també el reforç d'efectius de l'exèrcit a la ciutat autònoma per col·laborar amb les forces i cossos de seguretat i ha xifrat en 3.000 els militars sobre el terreny ara mateix. La ronda de compareixences de ministres al Congrés per abordar la crisi continuarà dijous amb el titular de Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, i la ministra de Sanitat, Mònica García.
2: Tornem a Catalunya. El govern condemna l'agressió a un aficionat del Barça a Elx aquest diumenge per part de la Policia Nacional, que va requisar-li una estelada. El cos de seguretat ha obert una investigació per analitzar els fets i la delegació del govern a la Comunitat Valenciana confirma que no s'havia donat cap ordre específica per requisar banderes.
7: La portaveu del govern, Sílvia Paneca, ha defensat la llibertat d'expressió i ha condemnat l'ús de la violència arran de les imatges que mostren l'agressió a l'aficionat.
4: El que recull la llei és que els únics elements prohibits en un esdeveniment esportiu, com pot ser doncs un partit de futbol, l'únic element prohibit són aquelles banderes o pancartes que tenen una incitació directa a la violència o l'odi. No és el cas de les estelades, per tant, en fi... Aquest és el trasllat que podem fer des del govern. Hi ha aquest procés obert, esperem aquesta investigació, ens asseguren que no hi va haver una instrucció directa i en tot cas aquestes imatges doncs tenen la condemna del govern per l'ús d'aquesta violència i defensem que no pot ser d'altra manera la llibertat d'expressió.
7: Sobre l'inici del nou curs escolar, Paneque ha defensat la feina de la consellera d'Educació, que s'ha reunit amb representants de la comunitat educativa i que treballa per garantir una arrencada del curs que garanteixi el dret a l'educació. Paneque ha emplaçat a la roda de premsa que farà la consellera Niubó per presentar les novetats d'un curs que engega amb una convocatòria de vaga de docents.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Passa un minut de 3:15. L'Ajuntament de Barcelona encara la recta final de transformació de l'antiga fàbrica industrial L'Escocesa. Ubicada al 22 Arroba Nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i també de tecnologia agroalimentària.
7: L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ha explicat que el projecte parteix d'una inversió inicial público-privada de prop de 52 milions d'euros per rehabilitar els més d'11.000 metres quadrats de l'espai. A més, preveu que generin 100 llocs de treball directes i uns 500 d'indirectes amb l'objectiu que estigui en funcionament el 2029. Collboni ha destacat també el factor cohesionador de la iniciativa per combatre la crisi de l'habitatge.
22: I de fer possible allò que anem repetint constantment, que és el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, i sabem que és el gran repte que té Barcelona, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
7: El projecte és una col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona amb empreses i administracions com Mercabarna, la Fundació Empans, l'Associació d'Idees EMA i la Generalitat.
2: No deixem les iniciatives municipals i anem ara cap al Ripollès. Allà el municipi de Toses compta amb una guingueta a peu de carretera que actua com a botiga i que dinamitza el poble. La seva particularitat és que es tracta d'un establiment que després de la jubilació del propietari va ser adquirit per l'Ajuntament, que n'ha fet una concessió. Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
23: A dia d'avui, el poble de Toses només té el bar de l'estació i no comptava amb cap botiga ni espai on anar a comprar els productes mínims necessaris. Sí que hi havia una guingueta de fusta davant de l'estació de tren. Un cop es va jubilar el propietari, la iniciativa de l'Ajuntament va ser adquirir-la i fer una concessió per la seva explotació. Això s'ha acabat aconseguint aquest estiu, quan la paradeta ha pogut obrir les seves portes de nou. Ho explica Josep Estragués, regidor de Cultura de Toses.
24: A l'Ajuntament vam creure que era molt interessant
0: que pogués estar seguir oberta per la gent del poble, o per la gent que passa, que dona una mica més de vida, ja que aquí en el que és en el poble de Toses no tenim cap botiga, només tenim el bar que està en els baixos de l'estació, i el 2024 nosaltres hem decidit adquirir la parada aquesta.
23: Des del consistori es celebra que els passants s'hi aturen i que la gent del poble hi encarrega productes. És l'èxit d'un emplaçament en una carretera molt transitada d'una botigueta que, per sobre de tot, dona vida a Toses.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detingut el conductor de la moto implicada en l'accident mortal a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, d'aquest dilluns.
7: Els agents l'han arrestat aquesta matinada després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va ingressar per les ferides de l'accident. Els fets es van produir pels vols d'un quart de sis de la tarda i la investigació apunta que la topada es va produir per una imprudència del conductor de la moto, motiu pel qual se l'ha detingut. La víctima mortal és una jove de 22 anys que viatjava a la moto.
2: Un detingut per la mort violenta d'un home en una baralla en grup a la Ràpita, al Montsià.
7: Els fets van passar la matinada de diumenge. Els Mossos van rebre un avís a quarts de quatre i al lloc dels fets van trobar una persona ferida per apunyalament que va acabar morint. L'arrestat és un home de 34 anys que ahir es va presentar voluntàriament a dependències policials. Està previst que demà passi a disposició del jutjat de Guàrdia d'Amposta.
2: I el carrer Valladolid guanya el primer premi de carrers guarnits a les festes de Sants a Barcelona.
7: Amb la temàtica de la Ruta de la Seda, Valladolid ha aconseguit 384 vots i s'ha proclamat guanyador per segon any consecutiu. En segon lloc ha quedat al carrer de Sagunt amb la temàtica Sagunt i punt, que també ha aconseguit la menció especial del jurat al millor sostre. El carrer Guadiana s'ha endut el tercer premi pel seu obrador màgic ple de bombons, pastissos i croissants gegants.
2: És moment per a la cultura. La prestigiosa organista Montserrat Torrent ha inaugurat la 28a edició del curs d'orgue del Maresme. I ho ha fet en una edició molt especial, perquè coincideix amb els seus 100 anys i la celebració de l'any que du el seu nom, en homenatge a la seva trajectòria. Aquesta setmana, a Mataró, Torrent hi està impartint classe. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
6: Només hi participen 10 alumnes que han estat estrictament seleccionats. El curs d'orgue del Maresme és un dels més importants de Catalunya al costat del de l'Abadia de Montserrat. I això no ho diu qualsevol, sinó la prestigiosa organista Montserrat Torrent, que un any més, i aquesta ja és la 28a edició, participa com a docent d'aquesta formació.
8: L'orgue no és un instrument fàcil, però jo crec que ara, en pocs anys, és molt més assequible i molt més conegut. El més important és que tinguin aquesta mort a l'estudi.
6: Aquest 2026 la Generalitat li dedica l'any Montserrat Torrent, coincidint amb el seu centenari i en homenatge a tota la seva llarga trajectòria davant l'orgue.
8: Massa no hi fa tantes coses. Estimar la música, li procurarà comunicar, però no n'hi ha per ser tants distintius.
6: Tot i que actualment té una sordesa pràcticament total, assegura que durant tota la seva trajectòria ha tingut molt bona oïda i, en el fons, el seu secret és que la música li dona vida.
2: I avui arrenca a Taradell la festa d'en Tocassons, una cita ja indestriable de la festa major d'aquesta localitat osonenca. Un any més es convida tothom a triar entre el bàndol dels bandolers o el dels sometents i a deixar-se endur per l'ambient d'una festa amb 34 anys de tradició. El 9FM, Judit Lechón.
9: La festa d'en Tocassons tornarà a convertir els carrers de Taradell en un gran escenari del segle XVII avui al vespre. Enguany se celebra la 34a edició on participants, voluntaris, entitats i veïns i veïnes tornaran a donar vida a escenes inspirades en el bandolerisme català a través del teatre, la música i la dansa. L'alcaldessa lliurarà la bandera de la vila a l'agutzil, cap dels sometents, per encomanar-li la defensa de Taradell davant l'arribada dels bandolers. A 6:45 de la tarda, el toc de sometent i les sardanes de festa major anunciaran l'arribada del bandoler, que farà acte de presència a les 7. Serà aleshores quan es descobrirà quin taradellenc o taradellenca dona vida enguany al popular Tocassons. L'edició 2026 incorpora un dels canvis més importants dels darrers anys. Per primera vegada, el judici d'en Tocassons es trasllada a la plaça, deixant enrere la seva ubicació habitual a Can Costa. Després de la captura del bandoler a la plaça d'en Gili, tota la comitiva es desplaçarà fins a aquest espai on tindrà lloc el gran desenllaç de la jornada. Aquí es coneixerà si és declarat culpable i, per tant, el pengen a la soga o no.
2: I arriben els esports. que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa ara com a seleccionador de futbol dels Països Baixos.
5: Bon dia, Marta. El tècnic Pallasó serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Nations League. El Barça-Real Madrid de la Lliga F es jugarà al nou Camp Nou. Coincideix amb l'aturada de la primera divisió masculina pels compromisos internacionals i es disputarà el 3 o 4 d'octubre. El partit, a l'espera de l'anunci oficial, es jugarà al Camp Nou. I a la primera divisió masculina, l'Espanyol ja prepara la visita al camp de la Reial Societat després de perdre contra el Real Madrid en el darrer partit per 2-1, en un partit on el conjunt blanc es va queixar de l'actuació arbitral. Cal destacar que l'equip de Manolo González ja s'entrena pensant en la visita contra el conjunt basc. La temporada passada, davant la Reial Societat, van tenir opcions de sumar els 3 punts, com recorda el davanter Pere Milla.
10: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any pues, toca guanyar.
5: Un Pere Milla que avui ha reconegut i ha recordat que es mostra molt feliç d'estar al club on volia estar.
10: Fa molts anys sí que vaig dir que, bueno, que ojalà pogués jugar a l'Espanyol, no? I es va donar la situació de poder vindre aquí. Ja faran 4 anys. Molt content, no?, de defensar una institució com és l'Espanyol, poder vestir la samarreta i defensar els seus colors. Així que, bueno, content i endavant sempre.
5: A la segona divisió destaquem que hi ha novetats al Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
12: El Girona va presentar ahir 2 jugadors per reforçar la defensa gironina. D'una banda, el central ganès de 28 anys, Moumin, que arriba com a agent lliure procedent del Rayo Vallecano. El jugador signa contracte fins al 2029 i ja ha superat la greu lesió de genoll que va patir la temporada passada i va poder disputar el darrer Mundial amb la selecció de Ghana. D'altra banda, el club també va presentar Mauro Furtado, defensa portuguès de només 18 anys, que arriba procedent del Benfica a canvi d'1 milió d'euros pel 50% dels seus drets. L'equip portuguès es reserva un percentatge d'una futura venda del jugador. Furtado, considerat com una de les grans apostes del futur del club gironí, es pot adaptar tant a la posició de central com de lateral esquerra.
5: I hem de destacar en bàsquet, el FIAC Girona ha anunciat el fitxatge de l'escort de dominicà Jacel Pérez, de 24 anys. Escoltem el director esportiu del club català, Fernando Sanemeterio.
13: Bueno, encantados de que Jacel sea una de la familia FIAC Girona. Creemos que es una pieza que necesitamos, que encaja perfectamente en nuestro estilo de juego. Tiene un talento natural, tanto físico como técnico. Tiene esa exuberancia física que le hace ser diferencial a campo abierto, atacando situaciones el aro. Y luego además es un jugador con un alto motor para jugar al estilo de baloncesto que queremos hacer.
5: Les declaracions, les paraules del director esportiu del FIAC Girona, Fernando Sanemeterio, parlant de la nova incorporació del nou fitxatge del club català Jacel Pérez. En handbol, el Barça s'ha endut la Supercopa Catalunya masculina en imposar-se al Freiking Granollers per 35-29, i en la competició femenina el Granollers, el Balonmano Granollers, es va imposar en la final a Lleida per 26-22. Les dues finals d'aquesta Supercopa Catalunya d'handbol es van disputar a la localitat del Maresme de Calella. Per tant, ja tot preparat per començar la temporada. De moment, els dos primers títols en joc ja s'han decidit amb el Barça i el Granollers com a campions.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà a partir de les 2. Bona tarda.
24: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
5: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
2: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Nadie va a ser la creencia.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107 Tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107 Tambú de la FM. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Pará. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
2: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: feel I can change your mind.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: de pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. I no li importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Benvinguts a les notícies corresponents al dimarts. Avui és dia 25 d'agost de 2026, un altre dia després de la pluja i probablement un dia abans d'una mica més de pluja. Tot plegat, ho expliquem la Marga Márquez, a les vies de so, tècnics, redactors de la casa en producció general i continguts, el Jordi Graell, que ens ha de fer una extensa crònica esportiva, i un servidor, Llorenç Avinyó.
2: Sumari de titulars.
1: Començàvem dilluns parlant de les inundacions de la matinada de divendres a dissabte i comencem dimarts parlant de les pluges, tempestes no tan violentes, però déu-n'hi-do, registrades la tarda d'aquest dilluns al Vendrell. També altres indrets, però aquest serà el nostre primer argument. Després tornarem a les inundacions de dissabte i ho farem per parlar d'una petició, la demanda de reobertura preventiva del riuet de Coma-ruga que fa la plataforma Recuperem la Bocana del Riuet. Després escoltarem la regidora del FEM Vendrell, que es pregunta per què no es va restringir l'accés al riuet dissabte després de la inundació. Un contrapunt i cultura. L'actuació dels divendres al museu, dels dilluns al Museu Àngel Guimerà d'aquest dilluns, i el concert que la Coral Polifònica Jean Toldrà del Vendrell va oferir el passat dissabte a la Sagrada Família de Barcelona. Notícies breus, crònica esportiva i el temps. Obríem amb pluja i obrim amb pluja, amb una nova pluja, perquè el Baix Penedès ha viscut aquest dilluns una nova tarda de tempestes, només dos dies després dels aiguats del cap de setmana. La pluja ha tornat a provocar inundacions i diverses incidències, especialment, com de costum, als barris marítims del Vendrell. Una de les situacions més complicades s'ha viscut al pas sota la 340 dels Massos a Coma-ruga, on agents de la policia local han hagut de rescatar un home que havia quedat atrapat dintre del seu vehicle, en una imatge que s'ha produït unes quantes vegades els últims anys. En aquesta informació de Sílvia Martínez escoltarem Miguel Ángel Rodríguez, agent de la policia local del Vendrell, explicant els fets.
3: El rescat es produïa cap a les 7 de la tarda en un dels moments en què la pluja era més intensa. L'home de 63 anys viatjava en una furgoneta que va quedar atrapada al túnel dels Masos de Coma-ruga, un indret on les inundacions són molt habituals i que ja havia quedat negat d'aigua al cap de setmana. És precisament un dels accessos a la discoteca on dissabte es va haver d'evacuar desenes de persones. L'agent de la policia local del Vendrell, Miguel Ángel Rodríguez, explica com van actuar.
4: Estàvem fent patrulla de prevenció i vam anar a aquest túnel, que bueno, és una zona conflictiva quan hi ha pluges torrencials. Vam veure un vehicle que estava enfonsat a l'aigua i vam revisar que si n'hi hagués algú. Dins del vehicle n'hi ha una persona fent així espavents amb els braços i no ho vam pensar. Vam despullar-nos i vam nedar fins al cotxe i amb una rasqueta vam trencar el vidre, el vam treure del vehicle perquè estava en estat de xoc, no podia obrir la porta, etc. I res, en un minut el vehicle ja estava enfonsat a l'aigua.
3: Des del cap de setmana, els equips d'emergències han hagut d'ajudar 5 persones a sortir dels seus vehicles atrapats en zones inundables. Davant d'aquest fet, fan diverses recomanacions.
4: En primer moment, sempre fent cas a les directrius de la policia, etcètera, respectar-los, i en el moment que s'ompli el vehicle, etcètera, bueno, s'hauria d'esperar que s'ompli el vehicle del tot per igualar les pressions i obrir la porta. I res, sempre preveure quan hi ha pluges, si hi ha gent que diu que no sortim de casa, no sortim, i respectar sempre les ordres de la policia.
3: Aquest dilluns ha plogut sobre mullat al Baix Penedès i els barris marítims del Vendrell s'han tornat a negar d'aigua. L'acumulació ha estat especialment important al barri del Brisamar, a l'avinguda Palforiana i als voltants de la plaça del Pessebre i de la plaça de les Palmeres a Sant Salvador. A Coma-ruga s'han acumulat 27 litres per metre quadrat i al Vendrell 20. En alguns punts la tempesta ha anat acompanyada de calamarsa. El problema, però, no ha estat tant la quantitat total de precipitació com la intensitat amb què ha caigut en molt poca estona. Protecció Civil havia alertat que localment es podien superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. A l'avinguda del Brisamar l'aigua ha cobert completament la calçada. Els serveis d'emergència han ajudat una família a accedir al seu domicili i també han assistit una persona en cadira de rodes. En un altre punt han hagut d'ajudar el conductor d'un vehicle que havia quedat amb una roda enganxada en un embornal. L'aigua acumulada ha obligat també a tallar diversos carrers, entre la plaça dels Germans Trilles, l'avinguda del Brisamar, la zona del Sanatori i la desembocadura de la Riera de la Bisbal. Amb el pas de les hores, la situació s'ha anat normalitzant i cap a les 10 de la nit els carrers ja havien pogut reobrir. Segons els serveis d'emergència, no hi ha hagut afectacions als habitatges. Al Vendrell també s'han registrat altres incidències com la caiguda d'una cornisa al carrer Baix Camp i una filtració d'aigua a l'avinguda del Baix Penedès. En total, el 112 ha rebut 23 trucades relacionades amb les tempestes al Baix Penedès.
1: Aquesta és la pluja de la tarda de dilluns, però ara ens n'anem enrere i parlem de la inundació de la matinada de divendres a dissabte i les seves conseqüències. La plataforma Recuperem la Bocana del Riuet ha demanat a l'Ajuntament del Vendrell que reobri de manera preventiva la bocana del Riuet davant del risc de nous episodis de pluges intenses. Afirmen que l'estat actual d'aquest element provoca que l'estany es desbordi i l'aigua surti de manera descontrolada cap a la platja. És una informació del Marc Guitart i aquí escoltarem Francesca Carvajal, portaveu de la plataforma Recuperem la Bocana del Riuet.
5: Els episodis de pluges intenses viscudes la matinada de dissabte i aquest dilluns a la tarda han deixat la zona del voltant de l'estany de Coma-ruga totalment inundada. Una situació que des de la plataforma Recuperem la Bocana del Riuet creuen que es deu al fet que la bocana està tapada.
6: El riuet entubat no pot evacuar la quantitat d'aigua que s'acumula en poc temps per les pluges torrencials. Llavors, què està passant? Que l'aigua no es pot evacuar, l'estany es desborda, el riuet està brollant, s'està erosionant la zona i s'està augmentant l'efecte d'aquestes inundacions, perjudicant molt més.
5: És per això que l'entitat demana que es faci una obertura preventiva de la bocana per evitar que aquestes imatges es repeteixin, abans de fer la reobertura definitiva pactada amb el consistori.
6: Però definitivament sabem que trigarà un temps, que necessiten uns permisos, s'està elaborant el projecte. Mentrestant, com a previsió, destapem-la per evitar que passi tot això.
5: Un dels motius pels quals es va fer l'obra de renaturalització del riuet, però, va ser precisament per evitar que hi arribessin les aigües torrencials, ja que això n'afectava la qualitat de l'aigua. L'alcalde del municipi, Kenneth Martínez, ha fet referència a aquest fet a la roda de premsa celebrada dilluns al matí per valorar les inundacions.
7: El riuet neix a la platja, per tant, no porta aigua d'enlloc. El riuet neix a la platja, no és una riera que porta aigua de les muntanyes. Per tant, no seria el problema. No és una riera, no és un riu, no és un torrent que vingui de les muntanyes. Per tant, no canalitza, no porta aigua.
5: Preguntat per si les inundacions d'aquests dies poden afectar la zona del riuet i la qualitat del bany, Martínez ha respost que són els socorristes i l'Agència Catalana de l'Aigua els que han de limitar el bany mitjançant la bandera vermella si consideren que aquest no és recomanable.
1: Més riuet i més inundacions. Fem Vendrell, el seu grup municipal, ha demanat explicacions a l'equip de govern sobre el fet que no s'hagués restringit l'accés al riuet de Coma-ruga després de les inundacions de dissabte. La formació assegura que la zona estava plena de residus, de brutícia i de paneroles, algunes de les quals eren dins de la zona de bany. És una informació també de Marc Guitart, a qui escoltarem. Marc Vázquez, portaveu de Fem Vendrell, i aquí escoltarem de nou, donant explicacions, l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
5: Des de Fem Vendrell afirmen que la zona superior del riuet de Coma-ruga presentava, després de les inundacions de dissabte, importants acumulacions de residus i brutícia, que provocaven obstruccions a les diferents connexions i afectaven la zona de bany. Per això, des del grup municipal es pregunten per quin motiu no es va restringir en cap moment l'accés dels banyistes a aquesta zona.
8: El dissabte, al migdia, jo mateixa vaig venir aquí perquè ens van trucar veïns, a parlar amb veïns, amb comerciants, a veure com estava tot plegat, i al riuet hi havia paneroles. Hi havia una panerola, al voltant hi havia paneroles mortes i molta brutícia. Vaig enviar un WhatsApp a la regidora de platges per comunicar que creia, i emparada amb la normativa, amb la llei catalana de salut pública, que s'havia de tancar cautelarment el riuet. Jo no soc tècnica, no tenia analítica, però no feia falta veure que l'aigua estava contaminada. S'havia abnegat tot, brutícia, i et dic, el vídeo, panerola dintre de l'aigua.
5: Des del govern local apunten, però, que les restriccions d'accés a les platges o a la zona del riuet es determinen segons els avisos que reben per part dels socorristes o de l'ACA.
7: Sempre correspon a socorristes, diríem, o que ens doni algun avís, que a vegades ho fa l'ACA, de risc. Això sempre funciona igualment, o de normal. Amb inundacions és inundacions, quan hi ha un avís de l'Agència Catalana de l'Aigua, perquè detecta algun component que no pertoca, doncs hi ha un avís i es limita, es prohibeix, que és bàsicament posar la bandera vermella.
5: Respecte a l'episodi de fortes pluges al cap de setmana, des de Fem Vendrell creuen que hi va haver una manca d'informació pels diferents canals municipals. També denuncien que després de les inversions fetes els últims anys a la zona de Coma-ruga no s'hagi millorat gens el problema de les inundacions.
8: Recordem a la ciutadania que aquí on estem ens hem gastat prop de 10 milions d'euros. Una obra d'Altabaris, una obra de la plaça Germans Trilles, inversions a Riuet, col·lectors nou, no pot ser. 10 minuts de tormenta i tornem a estar igual. És veritat, Coma-ruga, barris marítims, estem a aiguamolls, estem a zero, a nivell del mar. Però després de 10 milions d'euros invertits en aquesta zona, això no es podia haver arreglat mínimament?
5: El grup municipal també ha avançat que demanarà explicacions sobre els fets ocorreguts a la discoteca La Macarella, que considera que van ser molt preocupants.
1: Inundacions i pluja han omplert gairebé la meitat d'aquesta edició dels serveis informatius, però tenim altres coses per explicar. D'ahir i de l'àmbit cultural, perquè el cicle dilluns al Museu Àngel Guimerà ha tancat la seva programació aquest passat dilluns amb una proposta anomenada Obrim Dreceres, que és, ha estat un recital a càrrec de Griselda Ramon i Àlex Jordi, que recupera les veus de quatre dones pioneres de la música catalana i no gaire conegudes: Narcisa Freixas, Carme Carr, Lluïsa Denís i Càndida Pérez. Tot això ho explica en aquesta informació Sílvia Martínez, i aquí escoltarem la soprano vendrellenca Griselda Ramon.
3: A finals del segle XIX, en plena efervescència dels ideals revolucionaris i feministes, algunes dones van començar a fer-se un lloc en un àmbit que fins aleshores els havia reservat sobretot el paper d'intèrprets. Les vetllades musicals habituals entre les classes mitjanes i altes van establir un primer espai de participació. Amb l'arribada de nous corrents d'emancipació, però, algunes van fer el pas cap a la composició i la pedagogia amb la voluntat d'apropar la música a les arrels populars i alhora contribuir a l'educació de les dones. És en aquest context que se situa Obrim Dreceres, una proposta que combina recuperació patrimonial i reivindicació. El recital permet tornar a escoltar obres de quatre creadores i resseguir a través de la música una època de canvis socials i culturals.
9: A poc em va agafar aquell poquet amb aquestes compositores que les he triat jo, n'hi ha moltes, de fet ara s'estan descobrint moltes compositores no noves perquè són del modernisme però que no havien tingut aquest ressò, i a través de la Teresa Garrigosa, que és una amiga meva, i tot això havíem parlat i havíem comentat coses de les compositores, i jo mica a mica vaig agafant-li el gustet i vaig decidir doncs, que volia fer una mena d'homenatge a aquelles quatre compositores que jo per algun sentit especial sentia més properes o que els hi tenia un apreci diferent, diguéssim, de les altres. No m'agrada fer els concerts només cantant, ja no ho sé fer. M'he anat com reconvertint una mica i he agafat molta informació de les quatre compositores, de tal manera que no només escoltem peces d'elles, sinó que també en sabem coses, alguns detalls especials.
3: Entre les peces del programa hi ha La dida de l'infant, amb text d'Àngel Guimerà i música de Carme Carr. El recital n'ha estrenat 3 de les 6 estrofes que té el poema, ampliant així el coneixement d'una obra que forma part del repertori d'aquesta compositora. També s'hi ha recuperat un couplet manuscrit de Càndida Pérez, una mostra del vessant més popular de la seva producció.
9: Que jo en soc molt admiradora, de fet estem també treballant en un projecte amb el Jordi Quintana sobre això. Ell em va passar una partitura manuscrita d'un couplet de Càndida Pérez que es diu El couplet català, i avui l'estrenem, diguéssim, des de l'any no sé quan, perquè he intentat buscar també alguna gravació i no l'hem trobat, només hem trobat aquest manuscrit, així que l'hem escrit nosaltres, l'hem adaptat, l'hem fet, i esperem que la gent els hi agradi, perquè és una mica l'explicació de per què neix el couplet català.
3: El programa inclòs igualment l'Anonon dels Papallons, amb lletra de Peles Mestres i música de Carme Carr, i Dolorosa, una composició de Narcisa Freixes dedicada a la soprano Conxita Badia.

0: la que parlava, però també la que cantava era la Griselda Ramon. I una mica més de música, que per alguna cosa el Vendrell és el que és en aquest àmbit. Aquest passat dissabte, 22 d'agost, la coral polifònica Jan Toldrà del Vendrell ha actuat a la Sagrada Família, on ha ofert un concert a la cripta. És una cita molt especial per a l'entitat, que ha commemorat el centenari de la mort de Gaudí en el seu temple i també el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, que va estar molt vinculat als orígens de la coral vendrellenca. En aquesta informació del Dani Sancho escoltarem una mica de música, però també les valoracions del president de la coral vendrellenca, Joan Carles Campoy.
1: Sota el nom d'Un camí de pau, la coral polifònica Joan Toldrà del Vendrell ha ofert un concert amb una gran càrrega emocional a la Sagrada Família, un indret que durant molts anys, sota la direcció de Joan Toldrà, va ser una de les cites habituals de la Fundació. A més, aquest concert ha adquirit un significat encara més especial. La coral ha cantat a la cripta, lloc on descansen les restes d'Antoni Gaudí, precisament en el centenari de la seva mort.
2: Per nosaltres ha sigut una emoció continguda i que ens fa rememorar tots els anys que havíem anat amb el Jan Toldrà a cantar allà a la Sagrada Família. Cada dos anys hi anàvem. Per nosaltres, en un lloc tan emblemàtic com és la Sagrada Família, que t'envolta de bellesa amb aquests vitralls i d'una emoció continguda, és sempre una gran oportunitat de poder fer-hi el nostre petit gra de sorra i ajudar a que aquest centenari de la mort d'Antoni Gaudí es reflexi en totes les nostres ànimes.
1: Una altra efemèride celebrada per la coral vendrellenca ha estat el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, molt vinculat als orígens de la Fundació a través del Cor d'Infants del Vendrell.
2: Primer, fa 150 anys i volem donar el petit granet de sorra a la coral polifònica de participar en aquest homenatge, en aquest petit homenatge. Pau Casals, nascut al Vendrell, doncs ja havia format part del Cor d'Infants, que és el nostre pare o avi de la coral polifònica, l'any 1883, quan es va fundar. El seu pare tocava a l'orgue i ell, doncs, molt de temps, quan era petit, doncs va estar cantant amb nosaltres.
1: La coral, sota la direcció musical de Jordi Pascual i David Jiménez al piano, ha interpretat 8 peces de compositors com Mozart, Gabriel Fauré o Josep Ull, entre d'altres, i 3 de les composicions del mestre com a homenatge al seu llegat, amb el cant dels ocells com a tancament del concert.

0: I segons s'aproxima setembre, arriba amb més intensitat l'actualitat esportiva que ens porta el Jordi Graell.
1: Els esports en Jordi Graell.
2: Hola, bon dia. Avui toca parlar de futbol i ho fem amb la primera victòria de la pretemporada del Club d'Esports Vendrell masculí, en aquest cas amb victòria per 1-2 aquest diumenge al camp de la Cava, en un partit on els jugadors d'Àlex Sukhoyev s'acabaven imposant gràcies als gols d'Òscar Muñoz i Raúl Jiménez, i com dèiem, és la primera victòria de la pretemporada perquè recordem que la setmana anterior havien perdut per 2-1 al camp del Capellades. I per saber una mica doncs, com va anar tot plat, doncs, com sempre tenim el míster, l'Àlex Sukhoyev. Hola, buenos días.
3: Buenos días.
2: Bueno, como decía, primera victoria de la pretemporada, que bueno, ya decimos siempre, ¿no?, que los resultados son lo de menos, pero bueno, también ganar, pues también está bien, ¿no?
3: Sí, ganar está bien, pero bueno, hemos hecho un viaje bastante largo, igual muy bueno, a mí me ha gustado bastante, y partido muy difícil, pero bueno, nos sirve jugar contra rivales fuertes, partidos difíciles para que performa, forma física, en la parte de esas tácticas, técnicas.

0: bueno, estamos contentos.
1: De momento, como decía, pues llevamos dos partidos que, bueno, de momento los dos partidos sí que se ha visto que, bueno, como mínimo pues se han encajado pocos goles, que bueno, también es una buena manera de empezar, ¿no?
0: Sí, pero bueno, a nuestro equipo falta jugadores, algunos dos jugadores titulares del año pasado de línea defensiva están en stand, jugadores nuevos, y estamos trabajando para mejorar la defensa. Pero bueno, estos dos partidos esta temporada no es tan importante ahora porque aún falta jugadores y el rival también está en pretemporada. El objetivo ahora es forma física, pero estamos contentos también que encajamos poco, pero esto más adelante, y los partidos de pretemporada que vamos a hacer, ahí sí que vamos a tener un poco de... vamos a pedir a jugadores, al equipo, jugar más serios e intentar jugar a oportunidad cero.
1: Ahora el próximo partido pues ya será el primero en casa de la pretemporada, que será este sábado contra el San Pau Apóstol, que también es otro equipo de tercera. Y bueno, pues también a ver si delante de la afición pues ya se pueden ver más cositas, ¿no?
0: Sí, esta semana tengo que venir dos o tres jugadores más de vacaciones y tendremos la plantilla más, digamos, más completa, y voy a partir en casa, en nuestro campo, a ver si ya con la plantilla completa podemos hacer buen partido, trabajar cosas y ver algo que tenemos que mejorar para temporada.
1: Perfecto, pues esperamos que así sea. Así que muchas gracias y mucha suerte para este partido.
0: Muchas gracias.
1: Àlex Ojovic, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta victòria per 1-2 al camp de la Cava. I ara, com diem, centrats en aquest proper amistós, que, com diem, serà el primer al Josep Bové, en aquest cas aquest dissabte, contra el Sant Pau Apòstol. I seguim parlant d'hoquei patins. El Club d'Esports Vendrell ja està en marxa. Aquest dilluns, els jugadors de Toni Porta han arrencat la pretemporada del que segurament serà el curs més exigent des del descens a l'Hockey Lliga Plata ara fa 5 anys. I és que, a banda de l'ampliació de la Lliga 14 equips, el sorteig va determinar un grup sud duríssim, amb rivals com els recent descendits Fenia Energia Cerdanyola, Ino Estètic Sant Just, o altres conjunts amb aspiracions de lluitar per l'ascens, com Martinelli a Manlleu, Corredor Mató Palafrugell i Club Hoquei Mataró. Tot plegat sumat a la sensible baixa del retirat Aldo Velasco, autor de 19 gols la temporada passada. Escoltem l'entrenador del Club d'Esports Vendrell, Toni Porta.
2: Ens ha jugat un grup molt difícil, hi ha equips amb potencial econòmic molt gran, amb potencial esportiu també molt gran, però bé, amb il·lusió, amb ganes de competir, i veurem com es dona la Lliga, que sabem que serà aquest any molt complicat. Nosaltres, com sempre, competirem partit a partit, amb ganes, amb il·lusió, hem de millorar certs aspectes. Perdem l'Aldo, que era màxim golejador de l'equip, i al final jugo molt estimat al vestuari també. Però bé, hem incorporat el Pere Urpí, que ens aportarà coses diferents i crec que competirem bé.
1: Així doncs, amb l'únic fitxatge de Pere Urpí i el lideratge un any més dels capitans Lluís i Jordi Ferrer, Porta confia en l'evolució dels joves del planter. L'any passat els joves ja van fer un pas endavant i enguany seguiran tenint un pes fonamental, amb altres membres del filial que també estaran atents a possibles oportunitats, com Pau Llorenç i Aleix Ferrer. Escoltem de nou Toni Porta.
2: Tenim el rodatge l'any passat amb jugadors joves que ja tenen un punt més d'experiència, han d'agafar un rol més determinant dins l'equip aquest any, esperem, però bé, intentarem configurar bé l'equip, competir bé, millorar coses en defensa que l'any passat ens van fallar una mica, i fer-nos forts a casa, que també crec que és el que ens va faltar, però insisteixo, aquest any la Lliga serà molt competitiva, i bé, necessitarem evidentment el suport de tota la gent i l'il·lusió de tothom per afrontar els partits amb màxima confiança.
1: El Roig i Negre jugaran el primer partit de pretemporada aquest cap de setmana a la pista de l'Auto Bigatana Vic, en el que serà també el debut a la Lliga Catalana Plata d'enguany. Tot seguit, ja al setembre, dimecres 2, es desplaçaran els Monjos per enfrontar-se a aquest conjunt de primera catalana, mentre que dissabte 5 tancarà la fase de grups de la Lliga Catalana rebent el Vicio Sant Cugat a 8:15 del vespre, en un partit que es podrà seguir en directe a Ràdio i Televisió el Vendrell. Posteriorment, dimarts 8, els de Porta jugaran de nou el Quim Tomàs contra el Bell-lloc de Nacional Catalana a partir de les 9 de la nit, mentre que el dissabte 12 quedaria reservat o bé per unes hipotètiques semifinals de la Lliga Catalana o per un altre amistós a determinar. Finalment, el Vendrell tancarà la pretemporada en principi el divendres 18 a les 9 de la nit a casa contra el Sant Ramon de Vilafranca, recent ascendit a Nacional Catalana, abans del debut a la Lliga, previst per al dissabte 26 de setembre al Quim Tomàs contra l'Sporting Alcoi Erom.
3: I acabem amb la previsió del temps. Després d'una tarda moguda com la d'aquest dilluns, aquest dimarts ha de ser tota la jornada tranquil, amb temperatures mínimes a primera hora de poc més de 20 graus i màximes a les hores centrals del dia de 33. Cap al final de la tarda poden aparèixer els primers núvols i possibilitats de precipitació demà. Poques, un 35% durant la nit i matinada fins a les 6, però del 95% entre les 6 del matí i les 12 del migdia d'aquest dimecres. Després, sol i clarianes per acabar amb un dia tranquil. Mínimes de 22, màximes de 31. Tendència a la calma, també de cara a dijous, amb el mateix règim de temperatures, alguna possibilitat de pluja, però no gran cosa, igual que divendres, i així ens hem de moure fins al cap de setmana, segurament sense ensurts en forma de precipitació i segurament sense les calorades que han viscut en bona part d'aquest mes d'agost. I això és tot. Fins aquí les notícies. Fins una pròxima edició.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.

0: you, Bama, you! God bless Black Sabbath! God bless Ozzy Osbourne!
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM.

no tengo fechas para recordar. Mis días se gastan de paz.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: escoltes ICAT.
1: At least it is true, that man has no control.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

sobre la R, sobre la família. Hi ha confusió. S'ha sumat aquesta vida, i això que el dit arroncó i l'amor. El ben

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.